0: Flash FM. Són les 6.
1: Són les 6 del matí. Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, va.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
1: Avui sí, ja estem per aquí. Comença un nou Flash Matí. Benvingut i benvinguda.

0: amb Ultranat, és el mega crack a Flash FM. Què tal? Bon dia, vinga.
1: No us espanteu. Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Ara mateix les 6 i 3 minuts d'aquest dijous, d'aquest 25 de juny del 26, després de la revetlla de Sant Joan, després de tot el dia ahir, doncs, de ressaca emocional o literal per molts i moltes de vosaltres, avui tornem a estar aquí. Vinga, va, al peu del canó, tota la jornada per endavant, però ja és dijous, és com tornar a començar una setmana, no?, si ahir vau poder fer el vostre dia de descans de rigor. Però, bueno, però demà tornarà a ser divendres i, bueno, comença tota la roda, bla, bla, bla. En definitiva, va, que tenim tot el matí per endavant i això ho hem de posar en marxa ara mateix. Ho hem fet amb Ugel, Ultranaté, el megacrack de la setmana Flash FM, anomenat Moving to the Sun, Una bona proposta, una de tantes que aniran sonant al llarg del matí. Estic veient per aquí cançons de la Rosalía, del Mike Towers. Ah, per cert, que Mike Towers i el Bizarrap ja han tret, per fi, la Music Sessions 42. D'això en parlarem avui al programa. Un rotllo una mica massa trap, potser, pel nostre gust, Però, bueno, aviam què en penseu vosaltres. També sonarà Quevedo, la Shakira, no sé, en definitiva, molta música, molt de ritme per a aquells i aquelles que avui també, doncs, matineu de nou i heu d'aixecar el país i què millor que fer-ho, per tant, amb el ritme d'aquest programa. Salutacions de l'Héctor Ortega, Foli Canyavà.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
2: Com m'agrada.
0: Des d'ara i fins les 11 del matí obrim amb Jay Wheeler, amb la remescla d'Omar Kurz de Lejitos Remix. Som-hi, va.

Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment fucking money, man.

0: És el so de la Rosalía. En aquest cas, quan feia música en català i parlava doncs, de la seva ambició econòmica, no? Bitllets de 100 per tot arreu. Rosalía, 2019, milionària.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Doncs mira, precisament les 6 i 11 minuts ara mateix d'aquest 25 de juny, dijous en marxa amb la plena BL Westcall a Movi Onde Drams, a la producció. Bon dia. Era...

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Hola!
2: Hola, bon dia!
1: Hola! Què tal, com et dius?
2: Flora, Flora.
1: I des d'on truques, Flora? On estàs tu ubicada?
2: De Manresa.
1: Manresa,
3: ai, olé. Molt bé. Flora, que ens han dit que Manresa són molt infidels, eh?
2: Sí, això diuen.
1: Això diuen.
2: Això diuen.
1: Tu no en saps de ningú, no? Ara diràs que no, clar, què has de dir?
2: No, ara no.
3: Ella no ho és.
1: Molt bé, Flora, escolta, quina
2: ara
1: il·lusió.
2: Ara ja no.
1: Ah, hola!
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: No se ve la cançó de la Emília, una de les que més li han funcionat de tota la seva llista de temazos, eh? Ara mateix, les 6 i 18 minuts d'aquest dijous 25 de juny del 26, som al Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya, Andorra, fronteres, el que us porta més música de bon matí, que és el que necessitem, eh? Algú que vagi espavilant el personal. Som nosaltres. Gràcies per ser-hi. Va, aquí l'Ortega. Bueno, agrair, evidentment, a tota la gent que ens heu acompanyat en aquesta passada revilla de Sant Joan. Tant si veu estar per Vilaseca, pel barri de la Plana o a la Torre de Claramunt, eh? Van ser dues festes molt xules. Vam conèixer molta gent, molts oients de Flash FM. Bravo, bravo, bravo. Avui ja toca tornar a començar, eh? D'alguna manera, diguéssim, aquest dijous, que sembla un dilluns, depèn de com portéssiu vosaltres la ressaca ahir, eh? No passa res, vinga, va. Nosaltres posem la música, d'això no us heu de preocupar, eh?
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Aviam, Mike Towers té, mira, dues cançons noves, la 42 amb el Bizarrap i una altra que ha fet també amb el Bizarrap i que ha publicat alhora, d'acord? D'això en parlarem avui al programa, però és que fa poques setmanes també havia publicat una altra cançó. Mike Towers està imparable ara mateix, eh? I queda demostrat, per exemple, també amb aquesta cançó. Es diu Una Namas, el Flash Matí de Flash FM. Molt bon dia. Bon dia.

0: Mora i Jaco de la Rose. Aurora és el títol d'aquesta cançó. Diu, ja està saliendo el sol. Efectivament, per sort sí, eh?
1: Flash! Els matins són del... Flash matí!
0: Però no sé vosaltres com porteu això de la onada de calor, però déu-n'hi-do, eh? Hosti, quins suors de bona nit, per favor. Sort després també del ritme, de la música, per exemple, del Quevedo, que és el protagonista del Flash matí, la cançó que ens farà arribar a 6:45. De seguida repassem el temps, precisament amb el Jan Pons, sabem què ens explica sobre aquesta calor que fa... A veure si han de baixar alguns graus o no. També l'informatiu, abans aquesta, ni borratxo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45, dos forts terratrèmols han sacsejat Veneçuela aquesta matinada. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara major de 7,5. A mesura que passen les hores, les autoritats de diferents poblacions properes a Caracas ja han confirmat l'existència de víctimes mortals sense especificar el nombre concret. D'altra banda, aquesta nit els bombers han estabilitzat el foc de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, que ha afectat 16 hectàrees de superfície majoritàriament forestal segons estimacions provisionals. Un cop s'han estabilitzat les flames, s'ha aixecat el confinament de la població, però els bombers han recomanat no acostar-se a la zona afectada per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. I un nou informe de l'UDEF acusa Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresari peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia i beneficiar els seus interessos. Tot plegat s'assuma als anteriors informes en què acusen l'expresident i les seves filles d'haver-se embutxacat una part del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Els esports. Aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial de Futbol amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha guanyat per 3-0 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha golejat Escòcia per 0-3. I en bàsquet, el Barça no ha pogut superar el València al Palau i el conjunt de Pedro Martínez s'ha proclamat campió de la Lliga ACB per segon cop a la història.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: I l'Steve Aoki es diu Ja pa què, ja pa què, pa què, pa què. El Flash Matí, ja sabeu, el despertador més potent del país. Amb vosaltres des de les 6 del matí, ben d'hora, com sempre. Jan Ponsa, què tal?
1: Dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Què tal, com va anar la revetlla, Jan?
1: Bé, em vaig banyar al mar i Déu-n'hi-do, estava calent, eh?
0: A quin mar, quina zona?
1: A la Costa Daurada.
0: Molt bé.
1: El sud, allà a Tarragona.
0: Ah, molt bé. Ja estava fresqueta l'aigua.
1: Estava bastant calentot.
0: Sí o no?
1: Sí, sí. Es nota que ha fet calor aquests dies, eh?
0: No aniries tu calentot i ja vas confondre la situació. No, no.
1: No, no, anava calent al mar, també.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, al mar. Sí.
0: Al mar. Sense el també. Vale.
1: Exacte.
0: Bueno, avui tornem a estar aquí, ja sabeu, eh? El Flash Matí no falla. I, escolta, la onada de calor penso que tampoc, eh?
1: Ha passat a la història, ja, la onada de calor.
0: Ah, no fotis?
1: Sí, sí, sí. Avui ja hem deixat enrere aquesta onada de calor. Avui no tenim avisos per calor a cap punt de Catalunya.
0: Ah.
1: I és que avui les temperatures màximes pujaran fins als 37 o 36 graus a punts del Pla Eida i les comarques interiors de Girona. Per tant, ja veus que deixem enrere els 40 i pico graus de fa uns dies.
0: Ja. Yeah.
1: I avui, doncs, mira, un dia bastant tranquil, amb bastant sol, sobretot al matí a bona part de Catalunya, i a la tarda algun núvol a punts del Pirineu que podria deixar alguna gota, poca cosa.
0: Molt bé. Creus que algú estarà fent pont avui?
1: Hauria, no?
0: Hauria, no?
1: Per què no som nosaltres?
0: No, nosaltres no, nosaltres no, però, no. Però vull dir, clar, ahir ho parlava amb el meu pare, dic, què hagués sigut millor, pillar-te el pont per davant aquesta setmana, tipus dilluns i dimarts festa,
1: no,
0: avui i demà i empalmar el cap de setmana?
1: Ara.
0: Sí,
1: ara, perquè s'obre Sant Joan, ja. Festa, estàs cansat.
0: Ressaca.
1: Necessites molts dies de descans.
0: Sí, eh? Aviam, repassem temperatures, vinga, va.
1: Doncs mira, ara mateix a Canelles, al Garraf, no sabia que existia aquest poble, 18 graus. Amposta, al Montsià, 23,5. A Barcelona, 25,5. I acabem al Vendrell, al Baix Penedès, amb 20 graus.
0: Molt bé, Jan. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
3: Com m'agrada.
0: Per fi tenim disponible la Bizarrap Music Sessions 42 amb el Mike Towers. No és pas la que escoltarem ara mateix, perquè ens agrada més la Bizarrap Music Sessions número 0 amb el Daddy Yankee. El Flash Matí, fins les 11, com sempre. Som-hi, va!

0: Ella es la Karol G, la bichota. Mi cama suena y suena. Ara que toca ja és haver sortit del llit, eh? Ja no s'hi val seguir dormint, per favor.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Ja un cop t'hagis despertat, doncs amb el Flash Matí acabem de passar el millor dijous, no? Possible, 25 de juny, ara mateix, les 6:41. Sona Algo Tu, Shakira i Bele. Quiero vivir.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Quin profe recordeu i per què?
2: Un tros de pa, com les que ja no queden.
3: Vale.
2: I després una de l'institut que es deia Sabina Mármol. Que fumava molt.
1: Hola.
2: I un dia li vaig preguntar si estava embarassada i el que estava era gordeta.
1: Va,
2: a classe i mai més va ser la mateixa professora.
3: Normal, també t'ho dic, normal, tio.
4: Sense dubte era tautologia perquè la profe estava tremendíssima i ningú faltava tautologia.
3: Ja, ja.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Un precisament anomenat el Baifo, eh? En aquest cas amb les nova línia al Golpito.
1: Vale.
0: Vale, 6:49 d'aquest dijous 25 de juny del 26. Ja estem a les portes del mes de juliol, com qui no vol la cosa, eh? I, bueno, deia el Jan Pons ara fa uns minuts que s'ha quedat ja una miqueta enrere la onada de calor, cosa que, aviam, jo no li diré que no és veritat, però sí, nen, jo he suat igualment aquesta nit, no sé vosaltres, però, bueno. A veure, molta aigua, hidrateu-vos amb aigua, que ens coneixem, vale? Ja al cap de setmana amb el que vulgueu. Aneu per l'ombra i fiqueu una miqueta l'aire condicionat, va. De cara al cap de setmana, ara que encara estem una miqueta de ressaca emocional de Sant Joan, sapigueu que demà, perquè demà ja serà divendres de nou, estarem presents a les festes de Sant Pere, a l'Hospitalet de l'Infant, que us sapigueu, eh? Demà, a partir de les 8 del vespre, teniu DJs de Flash FM a la plaça Coll de Balaguer, de l'Hospitalet de l'Infant, Miquel González, Sergi Domena, i que us parla Héctor Ortega, a partir de les 8. Festes de Sant Pere, Hospitalet de l'Infant, demà divendres és el dia, per fi! Això perquè ho tingueu apuntadíssim allà al calendari, eh? De les festes que no us heu de perdre. És que tota aquella zona, al final, eh? És guai aquesta setmana. Sant Joan, alhora, les festes de Sant Pere i el que passi després ja serà història, eh? Seguim engegant aquest dijous, va, i ho fem ara mateix amb Mike Towers al costat de Benny Blanco i el seu De Genere.
2: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
3: Com m'agrada.
0: Epa, bon dia.

0: I Natasha i Ozuna saben el que és matinada valent, és supercriminal això, molt criminal. Temazo, Remember del 2017, avui de nou a Flash FM, bon dia.
1: T'aixeques, cuides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: En pocs minuts, les 7 del matí, repassarem els primers titulars d'aquesta nova jornada del dia amb l'informatiu de la Paula Montes. Abans, Dardos, Romeo Santos.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7, dos terratrèmols seguits a Veneçuela podrien haver provocat desenes de milers de morts al país. El govern veneçolà ha confirmat diverses víctimes mortals, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units, que calculen que hi ha entre 10.000 i 100.000 persones sota la runa. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. De fet, la intensitat ha estat tan forta que aquesta matinada s'han activat alertes de tsunami al Carib. D'altra banda, Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el Partit Socialista i el seu executiu. Sánchez ha ratificat la seva confiança en l'expresident Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David Sánchez. I a Catalunya han mort 13 persones per culpa de les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb l'onada de calor. A més, segons les últimes dades, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 151 persones amb afectacions relacionades també a les altes temperatures. Els esports. Aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial de Futbol amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha guanyat per 3-0 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha guanyat Escòcia per 3-0. I en bàsquet, el Barça no ha pogut superar el València al Palau i el conjunt de Pedro Martínez s'ha proclamat campió de la Lliga CB per segon cop a la història.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Al Quevedo, a Melvis Crespo, això és La Graciosa, ella ja. Bon dia a tothom, som al Flash Matí de Flash FM, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa, bon dijous, família, com esteu? Te veo La Graciosa.
2: Ay, La Graciosa, la vida más sabrosa.
0: Vámonos, nova hora en marxa d'aquest programa. Sabeu que ens hi posem a les 6 del matí i us acompanyem fins les 11. Amb una notícia d'última hora, Gemma.
1: Bueno, escolta, no sé què passa amb els extraterrestres, però fa poquet vam parlar d'una vident que deia que passaria alguna cosa en un partit de futbol.
0: Sí.
1: I hi ha una altra vident, que és la Bo Bahiana, que és vident brasilenya també, que diu que en el partit d'avui de Brasil contra Escòcia,
0: sí,
1: hi haurà una abducció extraterrestre al mig del camp.
0: Vols dir que no s'havia, no sé, fumat alguna cosa aquesta tipa abans de fer aquesta predicció? Que...
1: El que va sopar no eren xampinyons, era un altre tipus de bolet, eh?
0: Té tota la pinta, eh?
1: Però bueno, escolta, diu que els omnis s'acostaran a l'estadi i, doncs, no sé, s'emportarà les persones des d'allà. I ja està, vale? O sigui, estarem atents.
0: Gran, és periodisme de qualitat, això.
1: Jo crec que potser li han pagat perquè així la gent miri més aquest partit. Publicitat, al cap i a la fi, no?
0: Tu
1: perquè
0: creus?
1: Si no passa avui, és que perds tota la credibilitat.
0: Doncs, no
1: però
0: sé, a quina hora juga per estar atents?
1: Doncs juga aquesta nit, el que passa que no sé si és l'hora americana. Jo diria que juga aquesta nit, eh?
0: Bueno, vull dir,
1: a la matinada, segurament. Però bueno, escolta, veurem, no? Demà informem a primera hora a veure si els extraterrestres s'han emportat algú.
0: Segur que sí, segur que sí.
1: I ja està.
0: Estem fatal. Vinga, canviem de tema, posem una miqueta aquí de música, que és el que necessitem per començar el dia ben amunt amb el Omar Kurz. Des de Puerto Rico, so d'estiu. Això es diu Coco. Som-hi!
1: Bon dia!

0: Teo amb aquest clavaito de fa 3 temporades amb la tonteria. Avui de nou a Flash FM per aquells i aquelles que heu matinat i que esteu aquí a l'altra banda. Com ha de ser, per favor, eh? Bé, aixequem el país junts. No sé si us heu fixat mai, que tots els models de Peugeot acaben amb el número 8. No és casualitat. A Peugeot el 8 significa confiança, seguretat i tranquil·litat. I és que amb Peugeot Care tens fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia a tota la gamma. Això vol dir anys i anys per gaudir del teu cotxe amb la tranquil·litat de saber que has triat bé. Des dels models híbrids fins als elèctrics, tota la gamma Peugeot està pensada perquè condueixis amb total confiança. Estrena el teu Peugeot i deixa que el 8 faci la resta. Consulta en condicions a peugeot.es.
1: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a lloms d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això.
9: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
14: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
15: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
15: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
17: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
18: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
19: Flash Running!
18: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
19: Flash Running!
18: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.
20: Flash.
1: Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash Matí. A Flash.

tú te pensaste que tú me tenías.

5 artistes, 16 Daddy Yankee, J Balvin, Farruko i Rosalía. El flash, flash matí de Flash FM d'aquest dijous 25 de juny del 26, després del Sant Joan i la seva particular ressaca emocional. Doncs aquí estem un altre cop, eh? Ara amb el Muchacha, no podia faltar avui.

0: relacionat amb la possessió i difusió de pornografia infantil. L'actuació es va fer fruit d'una investigació desenvolupada pel grup de delictes tecnològics sota supervisió judicial. Després de la detenció, l'home ha quedat en llibertat condicional amb l'obligació de seguir tractament a la unitat de conductes addictives. La causa continua oberta mentre s'analitzen els dispositius electrònics que li han estat intervinguts. I la revetlla de Sant Joan va deixar una nit especialment intensa per als bombers. La intervenció més destacada es va produir al Centre Residencial d'Educació Intensiva, el CREI, de Santa Coloma, on un incendi iniciat a la paperera d'una habitació d'un menor va generar una gran quantitat de fum. L'incident va obligar a evacuar l'edifici de manera preventiva, tot i que no es van registrar persones intoxicades. Altres temes, el govern ha aprovat un projecte de llei per modificar la normativa sobre seguretat de xarxes i sistemes d'informació amb l'objectiu d'actualitzar-la davant de la evolució de les amenaces digitals. Una de les novetats principals és que totes les empreses hauran de comunicar les incidències de ciberseguretat que pateixin. Fins ara aquesta obligació afectava principalment entitats considerades crítiques o especialment rellevants. L'executiu considera que qualsevol empresa pot tenir impacte sobre serveis essencials i defensa que la mesura permetrà millorar la detecció, coordinació i la resposta davant de possibles atacs o vulnerabilitats. A notar que l'avió que transportava diputats espanyols dilluns amb destinació a l'aeroport Andorra La Seu no va poder completar l'aterratge previst a causa de les condicions meteorològiques adverses i va haver de ser desviat a Lleida. Els passatgers van continuar el trajecte fins al Principat per carretera. Un episodi que va posar de manifest la problemàtica recurrent de la infraestructura aeroportuària, una qüestió que també va generar interès entre els parlamentaris durant les reunions mantingudes amb representants andorrans, especialment en relació amb les inversions previstes per l'equipament, malgrat les dificultats operatives que es registren en determinades circumstàncies meteorològiques. I ahir era jornada festiva a Andorra la Vella, on el Comú va repartir un miler de racions de la rosada popular celebrada en el marc de la Festa del Poble. La celebració es va acomiadar també amb un castell de focs artificials i, posteriorment, amb l'actuació musical de la banda Neon, que va posar el punt final al programa festiu.
1: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: matí per a vosaltres, per a aquells i aquelles que esteu en marxa. Avui, dijous, 7:35. Molt bon dia.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Ai, la ressaca de Sant Joan, eh?

0: Eva Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, molt bon dia, com estàs?
0: Jan Ponsa, què tal, tio?
2: Dia, què tal, com esteu?
1: Oli.
0: Vinga, va, 7 i 38 minuts, hem de parlar d'aquesta calor, d'aquesta onada de calor que tu has dit abans que ja és història, però jo tinc els meus dubtes, eh?
2: Bueno, veiem, és que pels criteris meteorològics ja podríem dir que ja no estem en onada de calor, tot i que és cert, Héctor i Gemma,
0: que fa calor,
2: que la calor és aquí, és evident. Avui, però, les temperatures màximes doncs ja seran més uaus que fa uns dies, 37 graus les més altes al Pla de Lleida, 36 a l'interior de les comarques de Girona, i en principi doncs ens espera un dia força tranquil, amb bastant sol, un dia més, i a la tarda alguns núvols a punts al Pirineu que podrien deixar alguna gota. Comentar ja, perquè la gent ja es vagi fent una mica la idea, que a partir de ja els dies comencen a ser més curts.
0: És veritat, la nit més curta ja va ser la de la Revetlla de Sant Joan.
2: Bueno, de fet, és un mite, això, eh? La nit més curta és el dia del solstici d'estiu, que és quan comença l'estiu, el dia 21 de juny. Però bueno, que no ho notem, per la diferència. Però vaja, que anem de cara a l'hivern. Calma, que la calor s'acabarà.
1: M'esteu vacil·lant?
0: El Jan és un tio una mica així com especial, saps?
1: Acabem de començar l'estiu i ja m'estàs aquí dient...
2: Soc previsor. Quan arribem al novembre i tinguem un minut d'hora de llum solar...
0: Sí, ja, molt bé. És que ha de dormir més, aquest pobre tio. Sí,
2: acuesta-te.
0: De veritat, més a dormir, tio. Aviam, què marquen els termòmetres ara mateix?
2: Doncs mira, a Prades, al Baix Camp, tenim 14 graus, a Òdena, a l'Anoia, 16,5, a Barcelona, 25 graus, i a Sort, al Pallars Sobirà, 15 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara.
2: Vinga, fins ara,
1: adeu,
2: família.
0: Sona Noel i 6ix9ine.
3: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash matí.
4: Com m'agrada.

0: una de les cançons del Mundial. Som al Flash Matí. Què tal, com esteu? Bon dia, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Trortega, què tal?
0: A veure, ja per fi tenim aquí la nova Music Sessions de Bizarrap. Portàvem, jo què sé, quants mesos esperant.
1: Sí, sí, sí.
0: La número 42 amb el Mike Towers. Per fi ja ha sortit.

0: Towers parlant una miqueta doncs, d'ell mateix, de la seva doncs, figura com a estrella internacional de la música.
1: Exacte.
0: I amb els beats, amb la base d'aquesta tan guapa, tan xula del Bizarrap.
1: Aviam. He de dir que no m'agrada.
0: Bueno, és el rotllo del Mike Towers més original al final,
1: Bueno, qüestió de gustos.
0: Mike Towers fa la falda, fa l'Urana Mas així molt cantadet, sí. Però ell realment el seu so és aquest,
1: Vale.
0: Bueno, un bon moment per publicar-la, Bizarrap va estar a la mitja part de la NFL, al Santiago Bernabéu, a Madrid, te'n recordes o no?
1: Sí, sí, clar.
0: I també ha format part de del grup de persones que han posat veus a personatges de Toy Story 5.
1: És cert.
0: Bizarrap,
1: Ja la podeu veure als cines,
0: Escolta, però que hi ha segona cançó, també no és l'única que ha publicat el Bizarrap amb el Mike Towers.
1: Què ha fet?
0: Booby Trap.
1: Com lo del Rau Alejandro, que va fer dos.
0: Efectivament.
2: Me trataban de frontear, ahora me tratan como un rey. Todos estos raperos fecas saben que yo no doy break. Me trataban de frontear, ahora...
0: És que quan a la seva web tu podies preescoltar un tros de... el que havia de ser la 42,
1: sí.
0: Era aquesta base.
1: Ens van enganyar. Bueno, ha fet una petita sorpresa.
0: Exacte. Ha agafat la base que havia de ser la Music Sessions 42 per fer el Booby Trap amb el Mike Towers també a l'hora que ha sortit la 42 amb el que sí, doncs, que és al final la nova Music Sessions de Bizarrap. Bueno, si aneu al seu YouTube i tal, a les seves xarxes teniu el videoclip de sempre amb un Mike Towers allà a l'estudi de Bizarrap.
1: Sí.
0: Però no per al Booby Trap, perquè es veu que el Mike Towers no va arribar al rodatge, mira.
3: Merindica, avisa. Mala notícia, brother. No voy a poder llegar al video, pero no sé, nos inventamos algo, lo movemos más adelante, pero para la fecha que en verdad que escogimos, no va poder estar.
0: Bueno, llavors es veu el Bizarrap doncs, fent una miqueta de raper per un dia al videoclip, vale?
1: Molt bé, fantàstic.
0: Novetats musicals a Flash FM, vinga. Això continua, en aquest cas amb el BL.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Adeu, classes! Hola, vacances! Aquest estiu viu una aventura al nou Aquàrium de Barcelona. Observa els taurons de ben a prop, descobreix milers d'animals marins, diverteix-te amb experiències immersives i interactives i deixa't sorprendre per la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Consulta els descomptes i avantatges per famílies i grups a aquariumbcn.com.
3: Que puja la temperatura? Doncs abaixem els preus! Seguim amb el Red Friday de Mediamar. El Black Friday de l'estiu et porta noves ofertes. Aconsegueix ara la millor tecnologia a la teva botiga a Mediamarkt.es i a l'app.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
11: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
12: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
11: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
13: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
14: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
13: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
14: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
13: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. El despertador que mana és el Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Ala. Recordeu que és un dels caps de cartell del Mediterrània Festival, el macrofestival de la Costa Brava d'aquest estiu. Serà el proper 1 d'agost, evidentment a Roses, eh? 4 escenaris, en un d'ells, doncs Mike Towers, i aquest altre artista també, J.C. Reyes. Amb ella ens plantem a les 8 del matí. Escolteu, Flash FM, som al Flash Matí. Gràcies per ser-hi, com sempre, en aquesta nova jornada de dijous després de Sant Joan, eh? Oh, loquita!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8, dos terratrèmols seguits durant l'última matinada de Veneçuela podrien haver provocat desenes de milers de morts al país. De moment hi ha 32 víctimes mortals i més de 700 desapareguts. Aquest és el balanç oficial, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units, que calculen que hi ha més de 10.000 persones sota la runa. Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. D'altra banda, Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el Partit Socialista i el seu executiu. Sánchez ha ratificat la seva confiança en l'expresident Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David Sánchez. I a Catalunya han mort 13 persones per culpa de les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb l'onada de calor. A més, segons les últimes dades, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 151 persones amb afectacions relacionades també a les altes temperatures. Els esports. Aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial de Futbol amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha guanyat per 3-0 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha guanyat Escòcia també per 3-0. I en bàsquet, el Barça no ha pogut superar el València, el Palau i el conjunt de Pedro Martínez s'ha proclamat campió de la Lliga ACB per segon cop a la història.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: Es diu Moving to the Sun, és Ugel, el del Jamaican, en aquest cas amb Ultranaté com a megacracks de la setmana. Moving to the Sun, bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Nova hora en marxa del Flash Matí, les 8 i 4 minuts. Hem de parlar de Mimir, avui és dijous, de recomanar-vos alguna oferta xula que teniu a aquest portal d'hotels, que ja tenen més d'un milió d'allotjaments a tot el món, com sempre, amb tota la info. Preu final per estalviar-te diners i temps, evidentment, ressenyes reals, filtres i un equip de veritat al darrere per si teniu qualsevol dubte, eh?
1: Aquesta setmana, platja, relax, aventura i un hotel on és impossible avorrir-se, eh? A mimir.com et porta un dels imprescindibles de la Costa Daurada. Parlem de l'Estival Parc Silmar, un hotel de 4 estrelles a la Pineda, perfecte tant si vols anar amb família com amb parella o amb amics, amb qui vulguis. És d'aquells hotels on ho tens tot sense haver de pensar gaire. Piscines, zones de relax, instal·lacions esportives, restaurant i molt, molt ambient.
0: Aviam, repassem coses que hi ha per allà al costat, eh? Doncs sí. La platja de la Pineda a 4 passes, què més? Si vols més adrenalina, doncs en menys de 10 minuts et plantes a PortAventura i Ferriland. Oh. I si busqueu més relax, el complex compta amb Acum Spy Wellness, una zona pensada per apagar el mòbil, relaxar-se i carregar piles. Però el millor...
1: El millor és que aquest juliol, si reserves a través de l'aplicació de mimir.com, t'estalvies fins a 70 euros a la teva reserva, eh? 70 euros només per reservar des de l'aplicació. Així que ja ho saps, aquest estiu, platja, diversió, desconnexió sense sortir de la Costa Daurada, eh?
0: Entra a mimir.com, reserva l'estiu al Parc Silmar i gaudeix de l'estiu al millor preu.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la gent ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb amimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
0: Vinga, va, i quan et despertes, el Flash Matí no falla mai. Sona Bad Bunny, Baile Inolvidable.
3: Pensaba que contigo iba.

Fins, darrere d'aquesta producció, Los del Espacio, a un quart de nou ara mateix d'aquest dijous 25 de juny. Bon dia, eh? Aquí tenim ritme, música de la bona fins les 11 del matí amb vosaltres, allà on sigueu, arreu del territori. Gràcies, com sempre, per triar també Flash Matí avui, eh? Evidentment. Adam Dardos, la batxateta de rigor de Romeo Santos i de Prince Royce.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: D'una universitat, que és més important, com hi entres o com en surts? A Blanquerna el que compta és que en surtis preparat, amb un títol i amb contactes professionals. Aprendràs amb una metodologia pionera perquè creixis com a persona i també com a professional. El proper 30 de juny, jornada de portes obertes. Tota la info a blanquerna.edu.
5: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
6: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
7: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Únicament fins al 6 de setembre, els llibres de text per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els llibres de primària i secundària i emporta't un 10% de regal per les futures compres de tot el que necessitis. A més, tens un 5% de descompte directe per llibres d'infantil, batxillerat i lectures recomanades. Consulta les condicions a la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sort del trànsit, és aquest trànsit dens a la Catejalú, avinguda Salou, en amb dos sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa i el principal, la circulació és fluida. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra, 93.8 FM.
13: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot. O no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
14: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
0: Flash FM. El so de la generació Urban. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

0: aquesta és una de les cançons amb més recorregut de tota la història de la música d'Armaluma, en aquest cas, eh? Felices los cuatro. Del 2017, avui de nou, al Flash Matí, Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Les 8 i 25 minuts, eh? Muaca. Hem de parlar de Dani Martín. Sabeu qui és, el del Canto del Loco, no?
1: El Dani Martín. Eso es lo que quiero, besos.
0: Exacte. Bueno, el tio està fent la gira pels seus 25 anys com a artista. Són uns quants anys, vale?
1: Sí.
0: I l'altre dia, a Córdoba, es veu que hi havia una noia, una nena...
1: De 10 anyets, sí.
0: De 10 anyets, que això probablement us hagi arribat per xarxes, que es va pujar a les esquenes de... No sé si seria, doncs, el seu pare, la seva mare.
1: Sí.
0: Amb un cartell que li deia, oye, súbeme al escenario, perquè és superfan del Dani Martín.
1: Sí, molt mona.
0: I el Dani Martín va començar a dir coses una miqueta rares, mireu.
2: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero luego, ¿vale?
0: Luego.
2: ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes?
0: Sí.
2: Estás muy mal educada.
0: Dani
2: Martín. Dani. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras, ¿o qué?
0: Dani, tío.
2: ¿Qué te crees que soy yo? ¿Un pelele?
0: Un pelele.
1: Pues sí.
2: Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
0: Clar, la gent diu, escolta, Dani Martín, no calia que li diguessis maleducada a la pobra nena, que al final és supermega fan teva, saps?
1: Ai, la mare què deuria pensar?
0: Doncs la mare la va entrevistar, per exemple, al Llaura Sonsoles, Antena 3,
1: sí.
0: I va dir, hosti, si jo entenc que Dani Martín al final no ho hagi fet a mala fe, però jo estic educant la meva nena amb la teva música.
1: Exacte.
0: Per tant, no sé...
1: Bueno, va dir que seguirien anant als concerts, que li encanta i tal. I li han donat una samarreta, crec, a la nena.
0: Sí, li van comprar. I bueno, Dani Martín s'ha disculpat, però...
1: Exacte.
0: En fi, va ser un moment una miqueta així estrany, allà en ple concert.
1: Molt mal dit per part del Dani, però bueno, tothom comet errors, no?
0: Efectivament. Som al Flash Matí. La música no s'atura, sona Me Mareo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Dilluns al matí, a Sant Julià de Lòria, la policia va detenir un home de 32 anys investigat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual relacionat amb la possessió i difusió de pornografia infantil. L'actuació es va fer fruit d'una investigació

El govern ha aprovat un projecte de llei per modificar la normativa sobre seguretat de xarxes i sistemes d'informació amb l'objectiu d'actualitzar-la davant de l'evolució de les amenaces digitals. Una de les novetats principals és que totes les empreses hauran de comunicar les incidències de ciberseguretat que pateixin. Fins ara aquesta obligació afectava principalment entitats considerades crítiques o especialment rellevants. L'executiu considera que qualsevol empresa pot tenir impacte sobre serveis essencials i defensa que la mesura permetrà millorar la detecció, coordinació i la resposta davant de possibles atacs o vulnerabilitats. Anotar que l'avió que transportava diputats espanyols dilluns amb destinació a l'aeroport Andorra a la Seu no va poder completar l'aterratge previst a causa de les condicions meteorològiques adverses i va haver de ser desviat a Lleida. Els passatgers van continuar el trajecte fins al Principat per carretera. Un episodi que va posar de manifest la problemàtica recurrent de la infraestructura aeroportuària, una qüestió que també va generar interès entre els parlamentaris durant les reunions mantingudes amb representants andorrans, especialment en relació amb les inversions previstes per l'equipament, malgrat les dificultats operatives que es registren en determinades circumstàncies meteorològiques. Ja ahir era jornada festiva a Andorra la Vella, on el Comú va repartir un miler de racions de la rosada popular celebrada en el marc de la Festa del Poble. La celebració es va acomiadar també amb un castell de focs artificials i, posteriorment, amb l'actuació musical de la banda Neon, que va posar el punt final al programa festiu.

0: i amb les Nueva Línia. El flash matí d'aquest dijous 25 de juny del 26, en plena setmana de les festes de Sant Pere. I és que demà divendres els de Flash FM estarem a l'Hospitalet de l'Infant amb tots i totes vosaltres.
1: Vale.
0: Vale, doncs a partir de les 8 del vespre estarà Sergi Domena, Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega. No, Jaume Riu no, Miquel González, perdó, m'he equivocat. El González, el Domena i qui us parla, l'Ortega. Festes de Sant Pere de l'Hospitalet de l'Infant aquest mateix divendres, demà, a partir de les 8 del vespre, a la plaça Coll de Balaguer.

0: És el Benito Bad Bunny, Nueva York, al Flash Matí d'aquest dijous, 8:38. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: I especialment aquells i aquelles que encara doncs, teniu la sort de gaudir dels avantatges del carnet jove. Perquè aquest estiu heu de preparar el banyador. Això sí, però deixar espai també pels diners que et pots estalviar.
1: Exacte, amb el carnet jove tens descomptes en 6 parcs aquàtics. Caribe Aquàtic Park de Port Aventura World, amb 2x1 i 35% de descompte en entrada d'adult d'un dia.
0: Més parcs aquàtics, Aqua Brava de Roses, un 10%.
1: A Marineland de Palafolls, un 15% de descompte.
0: Aquàpolis, Costa Daurada, La Pineda, 30% a taquilla.
1: A Aqualeon, Albinyana, 2x2 2x1, a una taquilla i una en línia.
0: Mare de Déu. Càlcul mental de la barra, eh? A Illa Fantasia, Vilassar de Dalt, 10% de descompte.
1: I si ets amant de la bona música, arriba el Cruïlla 2026, del 8 a l'11 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. Amb el carnet jove tens entre un 15 i un 20% de descompte en entrades i abonaments. Halsey, Pixies, Rigoberta Bandini, David Byrne, The Hips i molts més. Demana el teu codi promocional al web del carnet jove i tria com viure el festival.
0: Festa a la carnetjove.cat, CaixaBank, Imagine i descarrega't l'app també per tenir-ho al mòbil.
2: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Aviam, Jan Ponsa, com estàs? Bon dia, tio.
3: Bon dia, bon dia.
0: Hello. Hem de seguir parlant d'aquesta calor, eh?
3: Correcte, tot i que la onada de calor ja ha passat a la història, continuem amb temperatures força altes. Avui les més altes, 37 graus a punts del Pla de Lleida, 36 a l'interior de les comarques de Girona, tot en un dia marcat per sol, amb alguns núvols aquesta tarda a punts del Pirineu que podrien deixar alguna gota. Per tant, un dia molt estable.
0: Molt bé. I les temperatures ara mateix, com estan? Quines són?
3: A Constantí, 22 graus, a Barcelona, 27, a Sort, 16, i a Linyà, a l'Alt Urgell, 20 graus.
0: Molt bé. El Jan fa una cosa, que és menjar-se tot el seu...
1: Què?
0: X, Twitter, X, en aquest cas. Sí. Ja sonava molt malament, eh?
3: Tot Twitter, correcte.
0: O Instagram o TikTok.
3: Correcte.
0: I ens porta una frase
3: avui
0: perquè
3: una frase
0: reflexioneu.
3: De TikTok. Deixa de ser presoner del passat. Va ser una lliçó, no una
0: sentència... Aviam, torna a començar.
3: Deixa de ser presoner del passat. Va ser una lliçó, no una sentència a presó on quedar-te sempre.
0: Molt bé. Ara reflexioneu.
3: Correcte.
0: Gràcies,
3: avanceu,
0: Jan.
3: Avanceu, mireu endavant.
1: Ah. Vinga.
0: Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
1: Adéu.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: Híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Sona Blackout, Emilia Tini, Nic

0: aquest dijous. Molt bon dia a tothom, eh?
1: Hola, hola, bon dia.
0: És com una sensació rara, que és com si no fos dijous avui, eh? Ja estàvem de ressaca, ahir va ser un dia molt raro.
1: Molts petards, tio.
0: Però aquí estem, de 6 a 11, com cada dia.
2: Molt bon dia, flaixeros!
3: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
4: Bon dia, Héctor i Gemma!
3: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: Adobe! Vinga, viva!
3: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya, només a...
5: Visca, Flaix FM!
0: Visca, visca, vinga, va, això continua. Amb AISA, RVFV i Kremli. Tothom amunt, que ja toca, per favor.
1: Bon dia!
0: Sona, muchacha, som-hi!

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
3: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Arriben les Moonride Music Nights a PortAventura. Quan cau la tarda, al parc som de ritme, festa i emoció. Aquest dissabte dona la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Night. Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights, la festa de tardes més temàtica de l'estiu a PortAventura.
6: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
7: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Andorra.
10: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
11: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
12: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party d'Anyós Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
11: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
13: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
14: Ets autèntic, amb personalitat,
15: original,
14: inimitable.
15: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
14: de dir el que dius.
15: Tens criteri i passes d'imitacions.
14: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
15: I quan balles,
14: ho fas al teu rotllo.
15: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
16: La que manda.
17: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Una cançó que va fer història, perquè és una de les més representatives de l'electrolatino del Juan Magán. En aquest cas, l'any 2013, ens presentava Mal de Amores. Oi, oh, som al Flashmatic, què tal, com esteu?
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina!
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Arribarem a les 9 del matí d'aquest dijous 25 de juny amb els dorallakis de Flash i Ice Cream i 31 Fam.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Bon dia, són les 9, dos terratrèmols seguits durant l'última matinada a Veneçuela podrien haver provocat desenes de milers de morts al país. De moment hi ha 32 víctimes mortals i més de 700 ha desaparegut. Aquest és el balanç oficial, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units, que calculen que hi ha més de 10.000 persones sota la runa. Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i de 7,2 que han sacsejat al nord del país. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. D'altra banda, Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el Partit Socialista i el seu executiu. Sánchez ha ratificat la seva confiança en l'expresident Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David Sánchez. I a Catalunya han mort 13 persones per culpa de les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb l'onada de calor. A més, segons les últimes dades del Servei d'Emergències Mèdiques, ha atès 151 persones amb afectacions relacionades també a les altes temperatures. Els esports. Aquesta matinada s'han definit els grups A, B i C del Mundial de Futbol amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha guanyat per 3-0 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha guanyat Escòcia també per 3-0. I en bàsquet, el Barça no ha pogut superar el València al Palau i el conjunt de Pedro Martínez s'ha proclamat campió de la Lliga ACB per segon cop a la història.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
2: Flash FM.
4: La que manda.

0: cançó d'estiu 100% UAEAA. Aquest divendres estarem al Macarella a Comarruga, eh? Els de Flash FM, Sergi Domènech, us parla Héctor Ortega. Estarem a La Fiebre, a Macarella, Mediterranean Club, a Comarruga, aquest mateix divendres, 26 de juny. Demà, és demà, hosti, és que de cop és demà divendres.
1: Què passa?
0: Què passa, Gemma Manzanero?
1: Què passa, Héctor Ortega, com estàs? Bé?
0: Nova hora en marxa d'aquest programa. Som al Flash Matí de Flash FM, encara fins les 11 a l'altra banda, i el lloro amb aquest titular. Ara flipareu, eh?
1: Ara que ve l'estiuet podeu menjar molt meló i cindra.
0: Sí.
1: Però
0: el... Cindra?
1: Cindria, cindria. Però hem de parlar d'un dels melós més cars del món.
0: Hem d'obrir un meló, mai millor dit.
1: Exacte.
0: Hem d'obrir un meló.
1: I és que ja el podeu tastar a Barcelona, d'acord? És un meló que es diu Crown Melon. Crown és color, corona, no?
0: Corona, no?
1: Corona.
0: Sí. Corona, tu.
1: Com estem, eh?
0: Ai, Artevi.
1: I és originari del Japó, d'acord? Què passa? Allà li diuen el rei de les fruites japoneses,
0: sí,
1: perquè és super exclusiu, super dolç i una gran qualitat. Què passa? Doncs que ja el tenim a un bar, un restaurant de Barcelona, que és el restaurant Carlota a Canella, que el podeu degustar per un preu bastant heavy.
0: Aviam.
1: Uns 3.000 euros.
0: 3.000 llapos per un tros de meló, o per,
1: exacte,
0: un meló sencer, no sabem.
1: Jo crec que per un trosset, perquè
0: un trosset
1: a, a la fotografia es veu un trosset ben cookie.
0: Però clar, tu agafes el postre i és un, al final és una llesca, no?
1: Exacte.
0: Tros de meló.
1: A mi, no estem dient que aquell tros et costi 3.000, però el meló sencer potser són 3.000 i al restaurant et cobren el proporcional
0: ja.
1: Aquell tros de meló.
0: Havíem pensat de potser apropar-nos al restaurant i tastar-lo, però llavors he vist que no tinc efectiu com
1: Carlota,
0: per pagar. Saps?
1: Carlota, escolta, invita't a un trosset de meló, no?
0: Saps?
1: I per què és tan exclusiu? Perquè el Japó es cultiva, cada planta només en treu un. Perquè el que volen és que tota la planta et doni tots els nutrients a aquell meló.
0: Molt
1: saps?
0: Bé. I clar, l'han d'enviar i ja l'hem liat part.
1: Home, clar, el preu puja moltíssim. Però allà al Japó també està car, imagina't.
0: Bueno, mengeu saludable, de proximitat.
1: Oi, que és que ara comença l'època del meló, m'encanta!
0: I aprofiteu aquestes fruites que més us refresquen una miqueta,
1: sí,
0: que fa molta calor, va.
1: I tant.
0: Nova hora en marxa, Flash Matí, dijous 25 de juny.
2: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Amb De Lejitos, remix d'Omar Curs pel tema de Jay Wheeler.

0: poca broma amb aquesta cançó del Justin Bieber i la Nicki Minaj. Es diu Beauty and the Beast, un himne que va tornar a fer una miqueta de les seves quan va sortir a cantar el Justin Bieber al Coachella, fent com una espècie de playback, perquè al final el tio ficava les seves cançons amb un YouTube, amb una pantalla al darrere. Bueno, va, el Flash Matí continua, edició dijous.
1: Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
0: Flash! I ben potents amb el Màquina Time.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
2: Jo tinc al cap tota l'estona això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: No sé si t'has fixat mai que tots els models de Peugeot acaben amb 8. Doncs no és casualitat, perquè a Peugeot el 8 significa confiança, seguretat i tranquil·litat. Amb Peugeot Care tens fins a 8 anys o 160.000 quilòmetres de garantia a tota la gamma. I això vol dir anys i anys per gaudir del teu cotxe amb la tranquil·litat de saber que has triat bé, des dels models híbrids fins als elèctrics. Tota la gamma Peugeot està pensada perquè condueixis amb total confiança. Estrena el teu Peugeot i deixa que el 8 faci la resta. Consulta les condicions a Peugeot.es.
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: 5, 6, 7, 8, valor.
11: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
10: en España.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
13: Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
15: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sota el trànsit, és aquest trànsit d'Ens, a l'Exalú, a Vingut Salou, anant dos sentits a la marxa. I aquest és el 4, entre la Massana en sentit sud. Això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
16: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
17: Flash!
18: Flash FM Andorra.
19: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
20: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.
21: Més per tu.
22: 4 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra.
23: Flash FM.
22: Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: És el Coco d'Omar Curs, el flash matí d'aquest dijous, 25 de juny. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Ve a la platgeta. Oh, que bé.
1: Ai, quin relax.
0: Aviam, s'ha publicat per fi la número 42 de Bizarrà.
1: Bravo!
0: Amb el Mike Towers hem parlat fa una estona, hem comentat que el tema és així, trap una miqueta, so 100% Mike Towers.
1: Sí, sí.
0: Evidentment teniu el videoclip, que és el Mike Towers a l'estudi de Bizarrap, amb la típica, típic muntatge de totes les music sessions. Però, el tio, quan acaba la cançó, diguéssim, ensenya un QR, bueno, molts QRs.
1: Sí, de fet, més de 30 QRs entre cançó i cançó, perquè n'hi ha dues, sí. I ens donen diferents pistes o imatges. Per exemple, ens ensenya fotos del Bizarrap a la Fórmula 1 del Gran Premi de Miami, publi de les seves sabates, de la seva gorra amb Adidas, publi de la seva marca d'auriculars, pas d'un quadre a l'oli d'ella a la neu, molt estrany,
0: bé.
1: Vídeos del making of amb el Mike Towers, també enganxant cromos del Mundial, trenca el cromo de l'Mbappé, pas d'un... Ah, ja l'he dit, aquest. Bueno, ai, sí, amb l'Skrillex, amb el Duki de
0: tot
1: les
0: sessions. Tot això per què és?
1: No ho sabem.
0: No se sap encara.
1: Això ho podem veure en els QRs que hi ha entre cançó i cançó, perquè ha juntat les dues cançons en un sol videoclip.
0: Avui, o sigui, vale? El que ha publicat és la número 42 de les Bizarrap Music Sessions, que faltava amb el Mike Towers.
1: Exacte.
0: I una segona cançó que es diu Booby Trap, també amb el Mike Towers, i aquests QRs allà enmig.
1: Si teniu una estoneta, doncs mira.
0: Estem analitzant totes aquestes imatges, i aviat a les xarxes de Flash FM us penjarem un recull o una explicació o no sé.
1: Sí.
0: O el que creiem nosaltres que pot arribar a significar.
1: Després pensem.
0: Som al Flash Matí, va, sona Clarence, sona Love.

0: Vaja FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Dilluns al matí, a Sant Julià de Lòria, la policia va detenir un home de 32 anys investigat per un presumpte delicte contra la llibertat sexual relacionat amb la possessió i difusió de pornografia infantil. L'actuació es va fer fruit d'una investigació desenvolupada pel grup de delictes tecnològics sota supervisió judicial. Després de la detenció, l'home ha quedat en llibertat condicional amb l'obligació de seguir tractament a la unitat de conductes addictives. La causa continua oberta mentre s'analitzen els dispositius electrònics que li han estat intervinguts. I la revetlla de Sant Joan va deixar una nit especialment intensa per als bombers. La intervenció més destacada es va produir al Centre Residencial d'Educació Intensiva, el CREI, de Santa Coloma, on un incendi iniciat a la paperera d'una habitació d'un menor va generar una gran quantitat de fum. L'incident va obligar a evacuar l'edifici de manera preventiva, tot i que no es van registrar persones intoxicades. Altres temes, el govern ha aprovat un projecte de llei per modificar la normativa sobre seguretat de xarxes i sistemes informàtics

Els dilluns, amb destinació a l'aeroport Andorra La Seu, no va poder completar l'aterratge previst a causa de les condicions meteorològiques adverses i va haver de ser desviat a Lleida. Els passatgers van continuar el trajecte fins al Principat per carretera. Un episodi que va posar de manifest la problemàtica recurrent de la infraestructura aeroportuària, una qüestió que també va generar interès entre els parlamentaris durant les reunions mantingudes amb representants andorrans, especialment en relació amb les inversions previstes per l'equipament, malgrat les dificultats operatives que es registren en determinades circumstàncies meteorològiques. Ja ahir era jornada festiva a Andorra la Vella, on el Comú va repartir un miler de racions de la rosada popular celebrada en el marc de la Festa del Poble. La celebració es va acomiadar també amb un castell de focs artificials i, posteriorment, amb l'actuació musical de la banda Neon, que va posar el punt final al programa festiu. Flash.

Estiu Diluvio és el Rau Alejandro en solitari. Un tema de fa unes 3 temporades que avui hem recuperat de nou al Flash Matí d'aquest dijous. Dijous, que sí, que ahir estàveu de festa, festiu, Sant Joan i tal, però avui ja toca currar de bon matí i amb el Flash Matí.

0: Aquest és el Cinzo Corleone que acompanya a l'Abat Vial amb aquesta cançó que escolteu a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Passen 7 minuts de 9:45. Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb artistes molt top com aquest Mike Towers. També estarà Omar Kurz, De La Fuente, De La Rose, RVFV, Jan Block i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Amb el cartell més potent, aconsegueix la teva entrada a cherfestival.org. cherfestival.org. Flash FM és l'emissora oficial. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què passa, Jan? Sí, no, escolta, imagina't si fa calor, tio, que l'altre dia a Liaura Son Soles, que és un programa de l'Antena 3,
3: sí.
0: Van dir que un poble estava a 800 graus.
3: Sí, 800 graus, vols dir?
4: Mira, Corpa, que hemos aprendido que es una localidad de la Comunidad de Madrid que ignorábamos que existía, tiene 800 grados.
0: Uy, 800
4: no,
0: grados.
5: Està fresquito.
0: Ara sí, fa molta, tanta calor, tio.
3: Et desfàs.
0: Et desfàs literalment, eh?
1: Però què volien dir? No ho sabem, no?
0: Jo què sé, em vaig quedar amb això i ja està.
3: Ni 80 graus, tampoc.
0: No. Què s'ha de saber d'aquest dijous?
3: Doncs mira, 800 graus no tindrem avui, però 37 al Pla de Lleida sí.
0: Vinga.
3: 36 a punts a l'interior de l'Empordà i de les comarques de Girona també. Això sí, sense onada de calor, ja no estem en aquest llindar de fa uns dies, la calor però segueix apretant, i avui serà un dia doncs molt tranquil. Ja veieu, fa un sol espaterrans, ja. Bastant a bona part de Catalunya, i a la tarda tindrem alguns núvols a punts de Pirineu que com a molt deixaran doncs alguna gota, poca cosa en principi. No, no us heu d'espantar.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
3: Anem cap a la capital del Segrià, que vindria a ser Lleida, amb 25 graus, les Borges Blanques, 27 i mig, a Viella, a la Vall d'Aran, un lloc molt maco, 23 graus, i acabem a Cabrils, que no Cambrils, al Maresme, amb 88 graus, graus i mig.
0: Jan, col·lega, tio, quin és el valor?
3: 28 graus i mig.
0: 28, molt bé, Jan. Escolta, a refrescar-se, fins demà, vinga, va.
3: Fins demà.
0: Adéu, adéu. Hem de parlar de l'Aquàrium de Barcelona. Allà us podeu refrescar una miqueta i gaudir de l'amor. Però no només l'amor romàntic, sinó l'amor per compartir una experiència. L'amor per l'oceà, l'amor pels taurons. A l'Aquàrium teniu els Shark Lovers. Una manera diferent de viure a l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona, has de veure i viure Shark Lovers.
6: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.

0: com ens agrada aquesta cançó, una de les més noves de la Shakira. En aquest cas, en Burna Boy, la del Mundial és, no? Aquesta és la del Mundial.
1: Sí, tant i tant. Li falta xitxa, li falta xitxa.
0: Si tu creus.
1: Jo crec que sí.
0: Li fem un remix.
1: Home, és que com a Waka Waka no hi ha res. Li fem un...
0: Ja, és que el Waka Waka era molt Waka Waka.
1: Podem-li un remix, va.
0: Ara truco un col·lega. Escolta, va, som al Flash Matí, eh? I tenim una samarratota. Por la mañana café. Que, bueno, que encara no s'ha regalat avui, eh?
1: No, ja toca.
0: Vindrem tardíssim aquest matí de dijous. Però és que, clar, ja estàvem de ressaca emocionada, eh?
1: Totalment.
0: I avui hem de començar el dia, Txinutxano. Estem a pocs minuts de regalar-vos la samarreta del Flash Matí.
1: Sí.
0: Que té aquella frase de la cançó de Bad Bunny, Por la mañana café.
1: Por la tarde ron.
0: Abans, però, hem de fer sonar Ryan Castro i Capo, La Villa.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Les millors braves d'Andorra?
8: No vagis al Barra Mars.
7: Un bon bacallà al pil-pil.
8: No el demanis al Barra Mars.
7: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
8: Oblida tant del Barra Mars.
7: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
8: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
7: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
11: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!
12: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Es diu Baila, Baila, Baila. És el remix. Anuel, Amo Zuna, J Balvin, Daddy Yankee, Farruko, l'any 2019. Doncs mira, això sortia a la llum, poca broma, perquè uns quants anys després, aquí sonava de nou a Flash FM. Som al Flash Matí, a punt d'arribar a les 10, amb Ayer la Vi.
1: Ayer la Vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Dos terratrèmols seguits durant l'última matinada a Veneçuela podrien haver provocat desenes de milers de morts al país. De moment hi ha 32 víctimes mortals i més de 700 desapareguts. Aquest és el balanç oficial, però el que més preocupa són les primeres estimacions que ha fet el Servei Geològic dels Estats Units, que calculen que hi ha més de 10.000 persones sota la runa. Han estat dos terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Per tot plegat, la presidenta Delcy Rodríguez ha declarat l'estat d'emergència. D'altra banda, Pedro Sánchez ha comparegut aquest dimecres al Congrés per donar explicacions sobre els processos judicials que esquitxen el Partit Socialista i el seu executiu. Sánchez ha ratificat la seva confiança en l'expresident Zapatero i ha criticat les acusacions infundades contra la seva dona Begoña Gómez i el seu germà David Sánchez. I a Catalunya han mort 13 persones per culpa de les altes temperatures entre diumenge i dimarts, coincidint amb l'onada de calor. A més, segons les últimes dades, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 151 persones amb afectacions relacionades també a les altes temperatures. Els esports. Aquesta matinada s'han definit dels grups A, B i C del Mundial de Futbol amb Mèxic, Suïssa i el Brasil com a primeres. La selecció mexicana ha guanyat per 3-0 la República Txeca. Els suïssos s'han desfet del Canadà per 2-1, mentre que el Brasil ha guanyat Escòcia també per 3-0. I en bàsquet, el Barça no ha pogut superar el València al Palau i el conjunt de Pedro Martínez s'ha proclamat campió de la Lliga CB per segon cop a la història.
0: Sona el Mega Crack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Ultranater és el mega crack. A Flash FM, al llarg d'aquesta setmana, no podia ser un altre. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, va, cinquena i última hora del Flash Matí d'avui, 25 de juny del 26, 10 i 4, moment d'obrir línies del telèfon de directe perquè truqueu si voleu aconseguir la samarreta del Flash Matí, aquesta que ja està bueno, a punt de ser liquidada absolutament.
1: Totalment, fins la següent temporada, que veurem quina és.
0: Bueno, de moment, mira, sabem que queden... Aviam, espera, ara faré una miqueta de mates.
1: Els dies que queden fins al 16 de juliol...
0: Mira, un dia d'aquesta setmana i tres setmanes més.
1: Uau.
0: Una samarreta per cada dia d'aquests dies que he dit ara, que ja no sé ni quants en són, però és igual.
1: És igual, calculeu més o menys.
0: Que no queden gaires, en definitiva. Hola, bon dia!
2: Hola, bon dia!
0: Hola, què tal? Com et dius tu?
2: Em dic David.
0: David, i des d'on truques, David?
2: Ara mateix estic a Roda de Barà.
0: A Roda de Barà! David, t'emportes tu avui la samarreta del programa. Bravo, David! Vámonos! Que bé! Quina il·lu, xaval!
1: Vamos!
0: Bueno, què? Com va anar ahir Sant Joan, tio?
2: Molt bé, la veritat que va anar molt bé.
0: Què vas fer?
2: Molt, però molt bé.
0: Ah, bueno.
1: Que feliç és el David.
0: Però ja, ja torna a haver-hi un cap de setmana aquí a la cantonada. Això et fa feliç, David?
2: Sí. I divendres al Macarella, a la festa.
0: Ah, veritat, clar, tu estaràs allà al Macarella, no?
2: Clar.
0: Que bé, que grande, David. Demà divendres, a La Fiebre, estarà punxant Sergi Domènech, que us parla Héctor Ortega, i tindrem el David al públic, també.
1: Has vist, animant a tope.
0: Que guai, que guai. Escolta, no pensis, t'agafem les dades. Gràcies per escoltar i per trucar, d'acord?
2: Moltes gràcies.
0: Adéu, tio, adéu.
1: Adéu.
0: Nova hora en marxa, Flash Matí, sona Plan B, Fanàtica Sensual.
1: Flash!
3: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

Es diu Camins, somnis i promeses. Mon DJ Su fent aquesta versió nova de la mitiquíssima històrica cançó Camins, dels Sopa de Cabra. El Flash Matí la torneu a escoltar aquest dijous 25 de juny a les 10 i gairebé 12 minuts. Ara amb el Farruko, so d'estiu, sona Ja pa què.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: Fins al 31 de juliol, els uniformes per la tornada al col·legi tenen premi. Avança't, reserva els uniformes i emporta't un 10% de regal més un 5% addicional per les futures compres de tot el que necessitis. Una tornada al col·legi d'excel·lent. A la botiga web i app del Corte Inglés.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
7: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
8: Fer res aquest cap de setmana, només descansar.
0: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
9: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
10: Flash Running!
9: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
10: Flash Running!
9: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
0: Amb Miquel González.
11: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Aquest és el Rauw Alejandro, un xaval enamorat, perquè llavors aquell 2024 a ti yo te rezo mi santa, suposo que referia a la Rosalía, vull pensar, Rushen amb Rauw Alejandro, santa. El flash matí d'aquest dijous 25 de juny, les 10:23, tenim molta música per vosaltres, evidentment.
1: HPR, otra cosa!
0: Tot el ritme necessari per posar en marxa aquest dijous, una miqueta estrany després de la revetlla de Sant Joan i del dia festiu d'ahir, Ara Bad Bunny, cap a Puerto Rico. Yo la conoce a mí.

0: els himnes del Juan Magán de l'any 2012, que avui repassem de nou a Flash FM, començant el dia amb el Flash Matí. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Estem a una jornada de la gran festassa de l'Hospitalet de l'Infant. Demà estarem a les festes de Sant Pere. A l'Hospitalet de l'Infant, festa Flash FM, Flash on Tour, concretament a la plaça Coll de Balaguer a partir de les 8 del vespre. Ho dic bé, que si sou de la zona, quina setmana us esteu marcant entre Sant Joan i les festes de Sant Pere. Esteu, que no pareu, que cada dia de la setmana de festa. Molt bé.
1: Fantàstic.
0: Aquí us celebrem i demà us acompanyarem perquè estarem allà punxant. Miquel González, Sergi Domena i qui us parla Héctor Ortega. Repeteixo, a la plaça Coll de Balaguer, amb el mar de fons, a partir de les 8 del vespre, demà divendres.
1: Vale.
0: Dit això, el programa continua, encara tenim una mitja horeta llarga de programa i tenim titulars també d'última hora.
1: Doncs mira, sí, perquè es parla de que Apple vol llançar a finals del 2027 uns AirPods amb càmera.
0: Amb càmera?
1: Amb càmera. I juntament amb un iPhone plegable, que això ja veurem si arriba o no.
0: Ja.
1: Les càmeres no és que estiguin pensades perquè tu facis vídeos, perquè tu facis fotos,
0: No,
1: exacte. Serien per ajudar a Siri.
0: Ah, molt bé.
1: Saps? Perquè tu parlis amb ella i la Siri... Et poso un exemple, eh? Imagina't que tu veus a la taula uns ingredients, veus un tomàquet, no sé quantos,
0: sí.
1: I li demanes a la Siri què pots cuinar amb aquests ingredients.
0: Clar, i amb els auriculars tu vas escoltant la recepta que la Siri va creant o va buscant a la xarxa amb el que està veient,
1: exacte,
0: entre cometes. Molt
1: I
0: bé.
1: També portarien una espècie de llums externes per veure quan s'envien, quan es pugen dades al núvol, ja. etcètera, vale?
0: Que guapo, eh?
1: Bueno, cada cop anem avançant i no sé què passarà d'aquí a poquet. Això recordem que es diu que es llançarà a finals de l'any que ve, eh?
0: Ah, bueno, encara queda, encara
1: queda. Una miqueta per fer proves i tal.
0: Avui és 25 de juny del 26 i encara tenim molta música per endavant. Cançons com, per exemple, la de John Summit amb el Fercho, Chica 305. Quiero...

0: Golpito, Quevedo i Nueva Línia.
1: Vale.
0: El flash matí de Flash FM. El lloro perquè aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme. Jo crec que sí, és precisament el que diràs, segur. El proper diumenge 5 de juliol, que no és aquest, al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum, amb el Miquel González, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't al formulari de la web a flashfm.cat abans que volin les places. Flash Fitness, el proper diumenge 5 de juliol, amb Flash FM, al Time Out Market. Som al Flash Matí, va! Edició dijous! Amb Batial, no faltarà. Dame!

0: Alvin. Ritmo. Ritmo, el flash matí de Flash FM. Ara mateix exactament 3:15 d'aquest dijous. S'apropa al Xer Festival. De nou, Flash FM és emissora oficial d'un dels festivals més potents d'aquest estiu. En aquest cas a Barcelona, ubicat al Parc del Fòrum, 24 i 25 de juliol. Queda literalment un mes per la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment. Un d'ells, Mac Towers, o també, per exemple, Omar Kurz. Estaran De La Fuente, De La Rose, RUFV, Jan Block i molts més. Un cartell superpotent que podeu consultar també, per exemple, a la web de Flash FM. 24 i 25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, emissora oficial Flash FM. Queden poques entrades, aconsegueix la teva a xerfestival.org. xerfestival.org.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
4: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
5: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
6: Andorra. Flash FM 93.8.

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: La cançó original és del Jay Wheeler, però recentment l'Omar Kurz li ha fet aquest tros de remescla. De Lejitos, remix a Flash FM. Avui, de nou, en aquesta edició dijous del Flash Matí, que ja està de recta final.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
2: Com m'agrada!
0: Però, bueno, per sort, encara a temps de fer-vos sonar BL amb el La Plena.

0: Aquest és el títol, Colona, la proposta de la Karol G i del Peso Pluma per tancar el flash matí d'aquest dijous. Gemma Manzanero, què passa? Com
1: estàs? Héctor Ortega, molt bon dia, què tal?
0: Escolta, portem aquí des de les 6 del matí, sí. Marxem i ho fem amb una dada curiosa.
1: Vinga.
0: Això es va començar dient de l'absurda, ara és curiosa, eh?
1: Bueno,
0: potser
1: les dues
0: no té
1: coses.
0: Per què ser absurda, la dada, eh?
1: Les dues coses, pot ser.
0: La música d'Skrillex, del seu dubstep de fa uns quants anys, serveix com a repel·lent de mosquits.
1: Això és veritat?
0: Això t'ho prometo, que es va portar a estudi i van comprovar que com té tanta potència el dubstep que feia l'Skrillex...
1: Era molt, molt estrident.
0: Ara fa uns quants anys, parlen d'una cançó en concret, però crec que és equivalent a qualsevol cançó de les Skrillex.
1: No és Bangarang, no?
0: No, bueno, però podria ser-ho perfectament. Diuen que van estudiar que com els mosquits, per buscar una miqueta de parella i tal, han de sincronitzar el moviment de les ales i tal.
1: Sí.
0: Clar, amb aquestes cançons es tornaven bojos.
1: Hola, que fort!
0: I van dir literalment que van provar a ficar mosquits sense música i amb música i copulaven 5 cops menys.
1: Ostres!
0: Amb la música de Skrillex, eh?
1: Això per anar a dormir és impossible perquè no et piquin posar-te Skrillex.
0: Bueno, ja, evidentment que no, però va, és la dada, és la dada.
1: És curiós, sí, sí.
0: Amb això marxem, demà tornem a les 6 del matí, us quedeu amb el Maravall. Adéu-siau!
1: Adéu, adéu!
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.

0: Va, que estem començant nova hora de bon rotllo, eh?
1: Sí,
0: així m'agrada, amb un somriure, amb Quevedo i Elvis Crespo. Fantàstica aquesta graciosa, on la vida és va sabrosa. Com a Flash, que també la vida bastant sabrosa, com si fos una coca de Sant Joan. Mm, que bona. 11:04, hem començat nova hora amb el nostre número 1. Després del Flash matí, en aquest matí de dijous, una mica estrany, perquè avui hi ha una mica vibra de dilluns, que tornes a la rutina, però demà ja és divendres, que això és boníssim. Ara ho comentava amb l'Héctor i amb la Gemma, que és que demà és divendres, ja ho tenim això gairebé. Fixa't.
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Va, que jo us acompanyaré fins a les 4 de la tarda, fins que el moment en què comenci l'interactuar amb el Domena. Per tant, 5 horetes per endavant, ben xules, amb tot el ritme del món, tot el que necessites en aquest matí de dijous. Som-hi, anem amb els dardos.

Un tema que forma part merescudíssimament de la nostra fórmula, la del ritme, la guanyadora exclusivo remix el firmen Gonzi Psycho i la mira baixa. Arcángel posant la veu en aquest final de la cançó. Tinc preparats Bad Bunny amb EO, també la Muxca i la Bad Gyal. Abans, Hugel. Ell és el productor francès, Florent Hugel, de Marsella. Ho està patant aquest any amb el

0: 8.
1: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Flash FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra 93.8 FM.

Ells són els cantants Aïssa i RVFV. Tots dos s'han fixat en la mateixa noia, en la mateixa muchacha. Els ha deixat captivats. Són dos hombres i un destino, eh? Dos hombres i una sola muchacha. Ja veurem com acaba la història. Han sonat en directe a l'emissora del Ritme. Apostem ara per una batxateta. Ens apropem a quarts de 12. Manuel Turizo, això es diu Por un pendejo no se llora.

Aquest tio és la prova de que realment pots triomfar en el món de la música sense acabar de vocalitzar del tot, eh? Ell és Floyd Menor, en aquest cas al costat del Chris MJ. Aquesta es deia Gata Orly. Suposo que fa uns anys li va dir, hosti, només tinc diners o per un logopeda o per un bon mànager. I el tio va anar pel mànager. Ei, intel·ligent, eh? Va anar pels quartos. Passem ja de quarts de 12. Connectes amb Flash FM a l'emissora del ritme. Tinc preparat ja Becky i Karol G amb una col·labo que m'encanta. Abans, Mora i Fetangana i això que es diu Droga.

Aquest tio, el DJ i productor alemany Bennett, que l'any 2023 va saltar a la fama reversionant en versió hard techno la cançó de Los Chicos del Coro, el Washington Sheman. Fixa't. Vinga, va. Veig que teniu ganes de festa. S'apropa el cap de setmana, tal, no sé què, ja ens coneixeu com anem per aquí. Ara us proposo que aquest estiu, ja sabeu, arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Ojo al cartell, Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, també De La Rose, RVFV, Jan Block i molts més. Aquest 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. No us el podeu perdre, amb el cartell més potent, com ja heu vist. Queden poquetes entrades, per tant, aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM n'és emissora oficial. Precisament, l'Omar Kurz, com que el sentirem en directe al Cher Festival, anem fent boca amb el seu Coco, que sona en directe a Flash FM.

I són Setch, al costat del Darrel, el del Wow Wow. Otro trago, es diu això. Un dels temes més potents que va sonar en aquella època, 2019, pels molts, l'època daurada, dauradíssima de tot el que vindria a ser el reggaeton. Queden 10 per les 12, intentant passar la caloreta de la millor manera possible amb la ràdio, sintonitzant Flash FM, com a mínim el pitjor de la onada de calor. Ja ha passat, però déu-n'hi-do, tot i així com apreta, eh? Vinga, va, anem amb això que es diu Golden, ja te la coneixes.

Són tres artistes que dominen perfectament l'art de confeccionar un èxit de la música urbana. Sebastián Yatra, Manuel Turizo i BL. Són aquestes trompetes per acabar aquest tema que es deia Vagabundo. Ja te'l coneixes, l'hem recuperat des de fa 3 anys, sonant en directe a Flash FM, a punt d'arribar a les 12 ja. Al punt del migdia ho farem amb Cano i el seu Olvidarnos de Todo.

0: Sant, el firma el francès Hugel, amb les veus de la Ultra Nate. This is Flash FM. Sí, senyora, hem fet servir aquest tema per començar nova hora, 12 i 2 minuts. Aquesta cançó que acaba de sonar, ara que ha passat Sant Joan, si fos un petardo, seria els petardos més grossos, saps? Aquells, el rompevigues o el supergato, no? Que eren els noms de petards més potents quan jo era petit. El Trueno XXL seria l'equivalent d'aquest momento de Sant.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo i us acompanyo fins a les 4 de la tarda en aquest matí, migdia, el que sigui de dijous. Bon dia!

És la descripció perfecta d'una ratxeta catalana, els Figaflaues al costat de la Muixca, amb aquest tremendo hit. És el Diable. Sí, sí, senyora, sí, senyora. Un tema que, per cert, funciona moltíssim de festa, eh? Perquè, vulguis o no, això és així. L'altre dia, bueno, aquest dimarts de la nit, en una barbena d'aquí, de barri, a la ciutat de Barcelona, just va sonar el Diable i tothom se la sabia, tothom la cantava. Això sol passar amb totes les cançons que posem a Flash FM, la veritat, perquè com que tots són èxits, doncs tothom la sap, com aquest Forever Together.

0: poder del ritme.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
6: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Flash FM Andorra 93.

0: Una cançó molt de ritme, amb un missatge absolutament esperançador.
1: Vale.
0: Vale. Això es deia Al Golpito, eh? El significat d'aquesta cançó, bastant xulo, la veritat, perquè les coses bones lleguen al golpito, diu el Quevedo, que vol dir, bàsicament, que les coses bones arriben a poc a poc, eh? Amb calma, s'ha de treballar, a poc a poc i bona lletra, al final arriben les coses bones. I si no han arribat, és que encara no esteu al final. Això queda clar o no queda clar? Jo crec que sí, no? Home, una mica d'optimista, tu, abans d'arribar a quarts d'una del migdia. Seguim amb Quevedo o què? Vinga, va, som-hi, va. Abans de posar-vos Daddy Yankee i el seu fantàstic Con Calma, ens quedem amb el Ni Borracho.

Jo us seré honest, eh? No vaig anar a cap dels concerts que va fer el Bo del Bad Bunny a Barcelona, però m'imagino que aquest devia ser un dels moments més emotius dels concerts, quan sonava el Debí tirar más fotos. Evidentment, és la cançó que dona nom a l'àlbum, per tant, i a més la més emotiva, està clar, està clar. 12 i 34, anem amb Mike Towers, sonant ja a Flash. Un tio que, per cert, és notícia avui perquè s'ha publicat per fi, després de no sé quants anys, la sessió que té amb el Bizarrap, la número 42. De moment encara no te la posem, de moment et quedes amb el Un Anamàs.

Tenim el mood de festa, tenim ganes de cap de setmana. Venim d'un festiu i ja pensant en el fin de tu, com som, eh? Recuperat aquesta mega col·laboració de Yandel al costat de Fate. Això es deia Yandel 150. Flash. Apropant-nos a 3:15 del migdia, salutacions a tots els que us acabeu de connectar en última estona. Tinc preparat el Màquina Time. Abans

Floyd Menor amb aquest tema que es diu Peligrosa. Si us fan entrar ganes de festa, doncs sapigueu que aquest divendres tenim festa. Aquest divendres 26 de juny s'obren les portes del Macarella Mediterranean Club de Coma-ruga i ens reben a Flash FM, que arribem, doncs això, al club open air més espectacular del país. Aquest divendres Sergi Domena i Héctor Ortega assalten la cabina del Macarella junt amb els residents, els DJ residents de La Fiebre, David Nau i Christian Life, per oferir-te una festa que serà llegendària. Flash FM a terra a Macarella. Macarella Ruja. Tot això per fer-te pujar la temperatura. Recorda, aquest divendres la liem parda a Macarella. Més informació i entrades a macarellaclub.com. macarellaclub.com. Potser sona, segur, aquesta, els Candy.

0: Tremenda col·labo, eh? J Balvin amb Willy William. Hem recuperat aquest tema del 2017, 9 anyets ja. Aquest es deia Mi Gente. Si necessites ritme, doncs ja saps. Pots comptar amb Flash. Tenim l'algoritme preparadíssim per donar-te tota la canya que et fa falta en aquest matí migdia de dijous. Flash. Apropant-nos al fin de, amb una mica d'Dora Yakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Aquest passat dissabte es va coronar com a nou número 1, nou number 1. El millor dels millors, que deia aquell, el capdamunt de la llista del calibre 45 de Flash FM, la graciosa Quevedo al costat d'Elvis Crespo. Quina bona col·laboració, eh? Els hi queden molt bé les dues veus juntes. M'agrada molt aquest La Graciosa. Un tema, mira. I tant, i tant. This is Flash FM. Com que és el nostre número 1, l'hem fet servir per estrenar, per desembolicar aquesta nova hora. Què tal? Salutacions. Si acabeu de connectar l'última estoneta. Ei, hola, eh? Estem per aquí. A més, jo us acompanyaré fins a les 4 de la tarda. Encantat de fer-ho. Tinc molt de ritme encara a la rereguarda per posar-vos. Ei!
1: Flash, en directe, sí. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que tenim ganes de Mundial. Avui a partidassos, també, eh? A les 10, Curaçao, Costa d'Ivori. Que ningú se'l perdi.

Sempre ens diuen que en teoria no podem fer publicitat gratuïta, però vaja, la cançó es diu així, Se pone las Nike, no es diu Adidas ni Reebok, no, es diu Se pone las Nike, doncs escolta, si no, Se pone las Bambas, Cano. Era l'autor d'aquest tamarro que sempre va bé de festa. Tinc preparat el Prendio de RVFV. Abans, Relsby! Abans, Relsby!

0: el poder del ritme. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
4: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
5: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
6: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
5: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Ells dos tenen bona química a l'estudi i ho han demostrat una vegada més. Romeo Santos i Prince Royce. Prince Royce i Romeo Santos. Amb aquesta batxateta tan elegant es diu Dardos. En directe, quan és un quart i mig de dues. Va, ens quedem amb aquesta. Impossible no dedicar-la.

Molt bé, aquí la Lola Índigo amb Quevedo fent servir l'insult més simple però més efectiu del món, el tonto. Perquè es veu que va deixar perdre algú que valia molt la pena. Doncs escolta, s'ho té ben guanyat, que l'insultin així. Tinc preparat ja l'Escápate Conmigo. Abans anem cap a França. Because everybody here is so sick. Say my name.

Tenim tota l'energia del cap de setmana ja, des de dilluns fins a divendres, hi hagi festiu o no, de per mig. Escápate conmigo, tenim ganes de festes, nota, nota. Wisin, al costat d'Ozuna per rebre amb aquest tamarro, és que, clar, és parlar de festa i pensar ja en festivals, com per exemple... No, el Mediterrània Festival, d'aquí una estona en parlo, abans però Coti per Coti. No, va, parlem ara, sí. Què carai? És que mira, el tenia davant i dic, ara o no? Va, sí. Mira, si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que s'esgotin, perquè l'1 d'agost a Roses s'omplirà d'estrelles. My Towers, aquí sonant. J.C. Reyes, Winson, Basewell, Pastis, per tant, noms també importants de l'electrònica, hard techno, tota l'energia de Masia amb els seus DJs residents. En total, 14 hores de música i 4 escenaris. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, quina trolla, és emissora oficial del Mediterrània Festival. Sonora també, segur, hi haurà DJs, hi haurà de tot. Una mica d'AISA, RVFV, el muchacha.

Cada vegada que fem sonar la seva veu sensual, tornen un cop més a pujar les temperatures. Ens entra calor. És la Karol G des de Colòmbia i aquest Provenza que va treure fa uns 4 anyets. L'hem recuperat. Quina calda, mare de Déu. Mare de Déu, No és la onada de calor d'ahir, d'abans d'ahir. Però... Ah, mirant temperatures ara, 37 graus a Lleida, per exemple. 37, saps? Què pintes tu al carrer? No, home, no. Tothom cap a dins, no patiu. Va, d'aquí una estoneta ballarem, ara sí, la sardaneta del Coti per Coti, abans Kid Voodoo i això que es diu Me Mareo.

Això porta la firma del Bizarrap, el productor argentí, i la veu és la de la Young Miko. Era la sessió número 58, sonant en directe a Flash FM, quan ens apropem a les dues, ja. Flash. Moment en què també aprofitarem per actualitzar-nos amb les notícies. Anem amb Bad Bunny i aquest Nueva York, no cal ni que el presenti. El tio està ocupat, eh? Encara segueix en plena gira després de passar per Barcelona, per Madrid. Aquest cap de setmana té dos concerts a Londres. Després se'n va cap a França, Marsella, Nanterre, etc, etc i etc. Té feina encara el tio. Sí,

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La investigació sobre les agressions que van passar durant la festa del poble d'en Camp han comportat ja les primeres detencions. La policia ha arrestat un resident de 27 anys, assenyalat com el presumpte màxim responsable actual del grup juvenil violent conegut com a El Bloque, i un ciutadà de 24 anys. Tots dos acumulen antecedents penals i ja havien comparegut anteriorment davant de la justícia per diversos incidents, alguns dels quals relacionats amb aquesta mateixa banda. Els arrestos estan vinculats a les agressions que van patir el conseller general Pere Marsenyac i un amic d'un nebot seu durant les nits de dissabte i diumenge. I la policia espanyola ha executat aquest dijous l'extradició a Andorra d'un home de 76 anys condemnat per dos delictes continuats d'abús sexual sobre dues menors de 14 anys amb qui convivia. L'home era objecte d'una ordre internacional de recerca i detenció emesa pel Tribunal de Corts i difosa a través d'Interpol per complir una pena de presó ferma imposada l'any 2021. Després de ser lliurat avui a la frontera del riu Runer, ha estat traslladat directament al centre penitenciari del Xeri de la Comella, on ha ingressat per complir la condemna. Destacar que Inspecció de Treball va incrementar notablement la seva activitat sancionadora durant l'any passat. En total es van obrir 143 expedients, dels quals 88 corresponien a incompliments en matèria de seguretat i salut laboral i 55 a vulneracions de les condicions generals de treball. Els expedients relacionats amb la prevenció de riscos gairebé es van duplicar respecte a l'any anterior. I Andorra va registrar durant el passat mes de maig un total de 495.159 visitants, una xifra que representa un descens del 3,6% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. La disminució s'explica pel retrocés dels excursionistes, que van baixar un 5%, mentre que el nombre de turistes va créixer lleugerament fins a arribar a 150.000, un 0,9% més que un any abans. Paral·lelament, també es va detectar una reducció del 3% en l'entrada de vehicles al país, amb una davallada especialment marcada a la frontera francesa.
2: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: One World.
1: Flash FM Andorra 93.8. Flash
2: FM. Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara amb Banbank tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Banbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes Engordany. Sant Julià. Pas de la Casa. Canillo. Encamp. La Massana. Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

absolutament nostàlgics de la Ossa, el raper malagueny al costat del Pedrito, el Quevedo, amb això que es diu Still Loving, s'han posat doncs això, a recordar aquella persona que estimen però que no és recíproc. Clarament, per lo tristos que estaven d'això. Bueno, escolta, estàs connectada a l'antena de Flash FM, a l'emissora més ritme del país. A més, recorda que si t'has perdut qualsevol dels nostres programes, a la nostra app i a la nostra web pots recuperar tota la programació, eh? Pots escoltar els podcasts de tot el que fem, el Flash Matí, l'Interactu, el Flash Urban, el Calibre 45, el Warm Up, etc. Això que estem fent ara no es pot recuperar el podcast, per tant, assaboreixo que tal com es fa, després desapareix.

És, en la meva opinió, un dels millors temes de la carrera, si no el millor, de Mike Towers, des de l'àlbum Easy Money Baby, quan estava en el seu prime. Això es diu Diosa, l'any 2020 treia aquest patarraco. Tot i que avui també s'està parlant molt de Mike Towers perquè ha publicat ja la seva sessió amb el Bizarrap. Jo encara no l'he escoltat, sincerament, però té molt bona pinta. Però, bueno, escolta, vaig a parlar-vos d'una festa d'aquest divendres. Al tanto. S'acaben d'obrir les portes d'això que heu sentit, el Macarella Mediterranean Club. I és que aquest divendres 26 de juny, Flash FM arriba al club open air més espectacular del país, el Macarella Mediterranean Club de Coma-ruga. I a més, amb els DJs de Flash FM, Sergi Domena i Héctor Ortega, que saltaran la cabina de, juntament amb els residents de la festa de La Fiebre, que són el David Nau i el Christian Life, per oferir-te una festa que té molt bona vinda. Serà llegendari, això, eh? Flash FM que aterra a Macarella aquest divendres 26 de juny per fer-te pujar la temperatura. Més informació, tíquets, tot el que et fa falta saber d'aquesta festa, ho trobaràs a macarellaclub.com. macarellaclub.com.

0: fue verte y se me removió.
1: Boníssima, de les millors que té el tio aquest, el granadí, el Psycho. Això es diu Supernova. Ara just hi pensava, que el Psycho s'ha passat un temps allò sense treure tamarros que enganxessin a la penya, que es facin virals, que guanyessin milions de reproduccions. Ara fa pocs dies va treure un nou àlbum ple de col·laboracions. Encara no me l'he escoltat, es diu Los Angelitos, pinta bé. Té col·laboracions amb el Chencho Corleone, amb el Yandel, Joe Willy Randy i tal. Té molt bona pinta i et dic, si algun tema d'aquests em sembla boníssim, doncs tu pots comptar que això ho escoltaràs 100% a Flash FM. Com també escoltes, pues, tamarros com els que vindran ara per arribar a les 3 de la tarda. Posarem el Jamaica amb Bam Bam de Hugel, que està sent un èxit aquest 2026, aquesta temporada d'estiu. I també recuperant temes com aquest de Clarent, el porto-riqueny, amb aquest tema més tranquil·let que entra bé a aquesta hora. Es diu Love.

0: Échate pa' acá.
1: Échate pa' acá, vinga. Mira cap aquí. Posa'm bona música, posa'm bon ritme, com sempre, estan de bon rotllo. S'ho passa amb pipa, a flash. Igual que aquí. Hem fet servir el nostre número 1 per començar nova hora. Què tal, família? Com esteu? Flasheros, flasheres, ei! 3 de la tarda i gairebé 5 minuts. Salutacions cordials des dels estudis centrals de Flash al bell mig del Passeig de Gràcia de Barcelona.
2: Flash. Què? En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sí, senyor, i us quedeu amb mi fins a les 4, moment en què s'hi posarà el Domènec amb el Interactuar.

Un tema triomfal dels millors de la carrera del Quevedo, Colúmbia, des de l'any 2023. Se va estudiar a Colúmbia. Se'n va anar a estudiar als Estats Units. Segurament li va anar molt bé, però quan va tornar ja sabia qui havia de trucar, eh? Mare meva, quina calda, 3 i 10 de la tarda. Bon dia. Escoltes Flash FM, acompanyant-te, com sempre, cada matí, cada migdia, cada vespre, cada nit, a totes hores. Tenim el poder. Flash. Anem amb la Villa.

0: 8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
3: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
4: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. El 93.8 FM. Flash
8: FM. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: El nostre so és únic.

Està clar que el Romeo Santos i el Prince Royce no els fan gens de por aquestes noies que el primer que fan quan et coneixen és... Ai, quin símbol ets de l'horòscop. Perquè diuen, mi signo de càncer és muy vulnerable para el Leo. Diuen, si fixen en aquestes coses. Vosaltres també sou de fixar-vos en els horòscops quan coneixeu algú? Bueno, cadascú a lo seu, cadascú a lo seu. Si volen ells, endavant. Ens apropem a quarts de quatre de la tarda. Sona bon ritme, sona música. Escoltes Flash. Aquesta fa olor d'estiu. Es diu Chica 305.

Sí, amb aquest tema, xulíssima aquesta, Emilia Tini, això es diu l'original. Per cert, si teniu ganes d'una festa diferent i original, doncs us he de parlar de les Moonride Music Nights que arriben a PortAventura World. I és que quan cau la tarda, el parc d'atraccions s'omple de ritme, de festa, d'emocions. Aquest dissabte 27 de juny dona la benvinguda a l'estiu a la Hello Summer Night a PortAventura World. Hi haurà música, hi haurà espectacles i les millors atraccions, evidentment, que també t'esperen. Entrades des de 35 euros, diu les Moonride Music Nights, la festa de tardes més temàtica de l'estiu, a on si no, a PortAventura World.

Això deia fa un parell d'anys la Shakira, que se pasa rico soltera. No sé si ara diria el mateix, perquè ara estava buscant aquí a Google si Shakira tiene pareja, i em diu, actualmente Shakira no tiene una pareja confirmada, aunque se la ha vinculado sentimentalmente con el actor mexicano Manuel García Rulfo. No, no tinc ni idea de qui és, però em sembla que l'altre dia va penjar un vídeo de la Shakira

amb un tio. Per tant, no sé, no ho sé si ara tornaria a fer aquesta cançó. Tinc preparat Jack Quevedo amb el seu Ni Borracho. Quan falten 20 per arribar a les 4, abans apostem per això que sona molt dur aquest estiu, el Muchacha. Muchacha.

Vinga, com deia aquell, i festa, noi! Una mica de Becky G al costat de Bad Bunny amb aquesta col·labo que va ser absolutament històrica. Quan va sortir aquest tema, sonava a totes hores, a totes les discoteques, garitos, festes, festivals, etc etc etc etc. Mayores, eh? Tota una declaració d'intencions, un tema que ens ve ganes de festa, que, per cert, si voleu festa... Ui, perquè aquest divendres 26 de juny s'obriran les portes del Macarella amb nosaltres, amb Flash FM, que arribem al club open air més espectacular del país, el Macarella Mediterranean Club de Comarruga. Macarella, fotrem bona festa amb el Sergi Domena, que ja està per aquí preparat per començar l'Interactua en breus minuts, i també amb l'Héctor Ortega. Ells dos assaltant la cabina junt amb els residents de La Fiebre, el David Nau i el Christian Life, per oferir-te una festassa llegendària. Flash FM, que aterra a Macarella per fer-te pujar la temperatura. Més info i entrades, evidentment, a macarellaclub.com. Últimament

0: ja ara acaben una mica amb la baixona, no? És el fei del Ferxo, el colombià, amb aquest tema que va publicar a finals del 24, que es diu Luna. I amb això i un biscuit ens veiem demà a les 8. This is Flash FM. Concretament demà a les 11, quan ens hi tornarem a posar entre el Flash Matí i l'Interactua, que està a punt de començar. Ja tenim el Domena preparat per entrar a l'estudi. Jo me'n vaig, que tinc gana, que encara no he dinat. Per tant, us deixo en les millors mans possibles. Apa, demà més i segur que millor. Una abraçada.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més aquí, a Flash FM. Molt benvinguts, benvingudes. Sona Anna Mena, ho fa de la maneta de Lola Índigo i aquesta cançó que es diu Patito a Toa Toa.

aquesta novetat que ja és tot un èxit i que sona aquí a Flash FM, i més concretament per obrir una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Molt bona tarda, molt benvinguts a l'Interactua. El recentment estrenat estiu 2026 i a les acaballes ja després de Sant Joan d'aquest mes de juny. Què tal, com esteu? És l'Armand Maravalle, qui marxa. Salutacions de Domènec, que s'incorpora a la programació Flash FM després d'una revella espectacular de Sant Joan i ja pensant a la de Sant Pere aquest divendres. De seguida us explico. Però abans de començar, us direu un parell de coses que jo crec que són interessants. Si el vostre cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls en Repelvite. A l'Interactua. Atenció, i això és el que més us interessa. Sortegem un pack amb Repelvite per evitar picades i Aftervite per si has tingut la mala sort de que t'hagin picat. A banda de no perdre la bona olor, aroma fresh, allò que t'acaben picant, et fots això, i a més de passar-ho potser una mica millor, fas bona olor i tot, una meravella, oi? Doncs l'únic que cal és que enviïs un missatge demanant dedicar la cançó que vulguis al 628-060-513, fins aquí tot correcte, i que responguis correctament a la següent pregunta, que també és com molt fàcil, però molta atenció. Qui pica realment? Possibilitat A, el mosquit mascle, B, el mosquit femella, o C, tots dos. Petició dedicatòria i resposta correcta. Mascle, femella o tots dos? El 628-060-513, vale? I us posem a casa, enviat per un repartidor, aquest lot de productes Aftervite Repelvite, vale? No us heu ni de tan sols moure. Bueno, sí, us heu de moure per obrir la porta, perquè si no... Va, ens diuen, hola, què tal, Sergi? Pots posar la de Shakira del Mundial, si us plau? Ostres, aquesta cançó ja és de fraca, mai millor dit. Se la dedico al meu fill, es diu Arnau. Molt bona tarda per tothom i moltes gràcies. Oé, oé! L'acompanya Burna Boy, que també té mèrit en la cançó, evidentment.

0: Muchacha, muchacha. El crit de guerra d'aquesta cançó que no es creia ningú, eh? Nosaltres tampoc, d'entrada, però després sí, la veritat és que ens ha començat bastant bé, sí.
1: Ara soc la gala del Bruc, ara vaig a la piscina i m'agradaria la cançó de Muchacha.
0: Gala del Bruc, moltíssimes gràcies pel teu missatge, simpatiquíssima. Que tinguis molt bona tarda i que vagi molt bé per la piscina, eh? Ja ens enviaràs la ubicació i ens convides un dia, que de tant en tant també va bé que ens remullem. I més dies com aquests. Déu-n'hi-do, eh? El termòmetre, quin escàndol. Bueno, 628-060-513. Us ho recordo un cop més, a banda de demanar i dedicar. Tinc per vosaltres, sortejarem avui mateix, tan bon punt acabem, abans d'acabar el programa, com sempre, un lot de productes d'Afterbite, Repelbite, bueno, els productes més representatius d'aquesta marca antibosquits per aquest estiu. Un lot, un pack molt ben parit, eh, que us posarem a casa. Demaneu, dediqueu la cançó que vulgueu i em responeu correctament a la qüestió. Qui pica realment? A, el mosquit mascle, diguéssim. B, el mosquit femella, que seria la mosquita. O C, tots dos, que també podria ser perfectament, vale? No diré quina és la resposta correcta per no donar pistes, però vosaltres digueu allò que vulgueu. Només faltaria. Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina des de Barcelona. Me llamo Cristina, Cristina, Cristina. M'agradaria escoltar la cançó de Lejitos o qualsevol altra. Diu, i faria molta il·lusió rebre el pack d'Afterbite perquè sóc una damnificada dels mosquits. Tots els esteus. Bé, tu i molts, eh? Jo, és que clar. Molt bona tarda per tothom. Moltes gràcies i molta sort. De Lejitos, aquesta que demana estudi molta més gent, és tot un èxit actual que suposa la tornada de Jay Wheeler.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
3: Avançar-se a la tornada al col·legi té premi al Corte Inglés. Amb la línia avançament de tornada al col·legi, comença el curs amb zero mal de caps. Finançant les compres escolars sense interessos TAE 0%. Quota mínima 30 euros fins al 30 de setembre. Únicament per clients amb targeta al Corte Inglés. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions del Corte Inglés Ponès a la botiga web i app.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
5: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Roses s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM 93.8.
9: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
10: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
11: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
1: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Park. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joycy i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
12: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
13: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
14: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta.
15: Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
0: jefe de equipo.
15: Hola, hola.
16: Bona tarda, Sergi.
15: Bona tarda, Flash.
17: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domena, el programa més... el programa de les tardes de Flash FM. Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.

0: échate pa acá.
1: Molt bona tarda, Sergi. Diu, quina calor que fa. Estic a la piscina escoltant Flash FM i tothom està a la piscina amb una calor que espanta. No és normal. A més, no refresca gens. No, home, no. Se suposa que fa calor perquè no refresca, evidentment, eh? Voldria demanar la cançó de La Graciosa, si us plau. I apunten pel sorteig de l'Afterbite. Moltes gràcies. Doncs, molta paciència i moltíssima gràcies a tu pel teu missatge. La Graciosa de Quevedo, que és aquesta setmana de les més demanades aquí a l'Interactua de Flash FM, sense cap mena de dubte, amb el Sant Joan entremig inclòs, fins i tot també, eh? Va, aneu demanant, aneu dedicant. Esperem els vostres missatges i el lot dels productes Afterbite, Repelbite i tot això, que tantíssima utilitat tindrà aquest estiu seguríssim pels afortunats. Està en joc un cop més, vale? A veure, on anem? On anem, si es pot saber? Mira, hola, Sergi, sóc el Kevin. Podries posar la cançó del taxi de Pitbull? Fa molt que no et demanava una cançó. Moltes gràcies, jefe d'equipo. Doncs benvingut novament. Som-hi, va.

Què vols escoltar? En Domènec t'ho posa. Interactua.

Chinchín, te lo ruego, te lo ruego. Hola, Sergi, anem la Noe i jo al cotxe, camí de Platja d'Aro. Que pots posar la cançó del Dardos, se la dedico a la Marisol, que avui està aniversari, una abraçada, i bona tarda per tothom. Vinga, moltes felicitats a la Marisol, que tingui un molt bon dia, Que faci molts més. Arrima d'aquest Dardos de Prince Royce, Romeo Santos i Prince Royce. Una molt bona cançó per fer sonar aquest divendres per la tarda, celebrant la revella, en aquest cas de Sant Pere, a l'Hospitalet de l'Infant. Han fet una programació espectacular. Vull felicitar des d'aquest humil programa i aquesta emissora a la Comissió de Festes de l'Hospitalet de l'Infant per la programació espectacular de coses a fer al llarg de tot un cap de setmana espectacular. Divendres, concretament, a les 8. El pas del Flash FM per la plaça Coll de Balaguer. Estarem per allà, amb el mar de fons. Una ubicació idíl·lica i meravellosa per regalar-vos tot el nostre sol ritme i les samarretes habituals de Flash FM. Amb en Miquel González, el Héctor Ortega i qui us parla, Sergi Domena. Vale? Així que ja ho sabeu, l'Hospitalet de l'Infant, Sant Tornem-hi, que no ha estat res, i cap allà que hi anem, que hi falta gent. Bueno, gent, precisament, no hi faltarà. Estem convençuts. Diuen hola, diu, m'agradaria que posessis Beauty and a Beat de Justin Bieber. Se la dedico a la meva millor amiga. Es diu Noe, és la millor del món. I a més, diu, és la meva mare. Ah, que maco, no? La millor amiga i mama, la teva confident. Bueno, no es pot dir millor. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Que tinguis una bona tarda, una gran dedicatòria per aquesta cançó que s'ha tornat a posar de moda. Bieber, Nicki Minaj. Yeah.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. L'Hospitalet de Llobregat. Badalona, Santa Coloma de Gramenet. Terrassa, Sabadell, Rubí. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Anem sobrats de ritme. En vols una mica? Escolta Flash FM. Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: borratxo, ni borratxo, ni borratxo. El títol d'aquesta cançó que torna a posar Quevedo al mapa i que coneixeu perfectament. A les 5 i 3 minuts des de l'Interactua de Flash FM. Si els mosquits estan enamorats de tu i ets els que els hi pica la curiositat, escolta aquests consells que et dona Afterbitter relacionats amb les picades. Molt interessants i crec que... molt bones recomanacions, segur. Dorm amb mosquitera i amb les finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits van molt en moda festival, a la recerca de les picades. Si surts al vespre, és preferible, per exemple, que porti roba clara i una mica ampla. Els colors foscos i la suor els atreuen molt més. El repel·lent bàsic, essencial, especialment a primera hora del matí i al vespre, que és quan més piquen. I després de la dutxa o de la piscina, torna't a posar repel·lent. L'aigua i la suor fan que perdi efecte, i això no ho volem, oi que no? Fins aquí, de moment, els consells d'Afterbitter. Ara ja saps què fer per reduir les picades de mosquit. Però si tot i així aconsegueixen picar-te, tingues a mà Afterbitter, la millor solució contra les picades d'insecte. I Afterbitter i Repelbitter, el lot que regalem avui entre la nostra audiència. Missatges al 628-060-13, demanant, dedicant cançons i responent. Qui pica realment? A, mosquit mascle, B, mosquit femella, o C, tots dos. Esperem els vostres missatges com cada tarda per donar-li ritmet aquí a l'Interactua i per anar a la recerca d'aquest lot que us posarem directament a casa amb el repartidor de rigor.
1: Molt bona tarda, flasheros. Nada, des de Tarragona reportant-me. Aquí estic repartint una miqueta i, pues nada, volia dedicar-la una cançó a la meva dona, a la meva xiqueta, a la meva Melanini, la de la Batjal, la de la cara, i si no la tens, pues... cualquiera.
0: Venga, la del xoc.
1: Aquí estic practicant el català.
0: Ho fas molt bé, ho fas molt bé. El parles fantàsticament.

0: Sergi de les Pepes i d'altres èxits. Bona tarda, Sergi. M'agradaria demanar-te la cançó Ja Paqué del Farruko i Steve Aoki per dedicar-se-la a la meva parella. Es diu Maika. Jo també m'agradaria participar en el sorteig del lot de productes After Beat. Una abraçada. Moltes gràcies i molta sort. Ja Paqué, el ritme de l'estiu que es marca aquesta cançó. Fàcil i efectiva. No s'han complicat gaire la vida, tampoc faria falta, evidentment, eh? Minut per un quart de punt de sis per contactar. Amb l'Interactua ho sabeu més que perfectament. No te sabeu, textos al WhatsApp.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola.
2: Hola, Sergi. Soy Pili de Lleida. ¿Qué tal la calor?
0: Buah,
2: por fatal. Aquí es criminal, pero sí, bueno, hay que aguantarse.
0: Sí, sí, no queda
2: Hoy me gustaría que me pusieras la de Echa pa' allá.
0: ¿Ah?
2: Se la quiero dedicar a Jordi de Sant Cugat, Laura de l'Atmella, Marina Llanjos de Sabadell
0: molt bé.
2: I al DJ Lopeta.
0: A tota
2: també
0: la tropa.
2: Dedicar-se-la a tots els fraseros. Que tingueu un bon dia i hasta mañana. Adiós.
0: Adéu-siau, Pili. La tornarem a posar de moda, aquesta cançó, ja veuràs, ja.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves.

0: emissora oficial.
1: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
2: Quan vulgui.
1: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
2: Tot el temps que vulgui.
1: I totes les bombolles que vulgui?
2: Totes les bombolles que vulgui.
1: I tot el relax que vulgui?
2: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
7: Jo tinc al cap tota l'estona això.
8: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
11: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
12: Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
13: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
10: Si vols viure el Mediterrani Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrani Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
14: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
15: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
16: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
15: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
17: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
18: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
19: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Enbanc, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Enbanc i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Enbanc, el millor per al teu negoci.
10: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta, on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Andorra 93.8.
2: Flash FM.

0: penjar fotos i amunt, amunt i avall. Va. Sense adonar-se un pèl, eh? No s'acaba, no s'acaba, és infinit. Ojalá, ojalá.
1: Voy a demanar la canción de Bad Bunny, la de debí tirar más
0: fotos, ¿no?
1: Más fotos.
0: Eso.
1: Gracias.
0: Si em dius una altra cosa, hagués flipat, eh? Moltes gràcies pel missatge, aquí la tenies. Que vagi molt bé el que queda d'aquesta tarda del dijous, com si fos dilluns. És que ja no sabem ni el dia que és, la veritat. Però bueno, és igual, no passa nada. Nada? No passa nada?
2: No passa nada.
0: Con eso que morirse. Vinga, va, estarem als vostres missatges. Esteu una mica apagadets avui, eh? Però tampoc m'estranya, eh? Jo també ho entenc perfectament. Entre la calor i tot plegat, se'ns fa una mica difícil. Però és com per plegar, eh? També us ho dic. Hola, ¿me puedes poner la canción Tandem? Y recuerdos de Gerard. Me gustaría que me apuntaras para el lote de los antimosquitos. Y la respuesta es la B. Gracias y molt bona tarda. Doncs vinga, t'apuntem per aquí. Moltíssimes gràcies pel teu missatge i de ti ets al canto, va. Ens vam conèixer.

Bueno, bueno. Qui demanava aquesta perla de cançó inoblidable? Bona tarda, som la Cristina des de Tarragona. Podries posar Vacaciones de Wisin. Moltes gràcies a tu pel teu missatge. I tant que te la podem posar. Com o no? Bé, aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes, tovallola i ja diràs, avui toca posar-se en forma amb molt de ritme. No te l'acabaràs. Diumenge 5 de juliol al matí de 11:15 fins a les 12:15 arriba el Flash Fitness de Flash FM. Segon aniversari de Time on Market, ubicat a la segona planta del Mare Magno. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Tejas. Apunta't al formulari de la web de Flash FM abans de que volin les places. Afanya't, doncs. Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Ens diuen, hola, Sergi, què tal? Soc en Nossa. Ja gairebé és cap de setmana, doncs sí. Visto o no visto, això, eh? Avui et demano Chanel Slomo. Diu, també m'agradaria participar al concurs d'aquesta setmana. Sisplau, moltes gràcies, que fet equipo i molt bon dijous. Doncs vinga, t'apunto el sorteig que farem abans d'acabar el programa d'aquest lot de productes Aftervite i Repelvite. Ideal per aquest estiu, per combatre els mosquits com cal. Let's go! Let's go.

0: Qui tenim per aquí? Hola.
1: Bona tarda, Sergi. Manel de Canovella.
0: Ai, el Manel.
1: No, mira, per... Diguéssim que recomençar la setmana...
0: Sí.
1: A veure si em pots posar superestrella d'Aitana, perquè tots som superestrelles. Vinga, va, fer equipo amunt i apunta'm al sorteig. I la femella és la que pica, normalment.
0: Sí, vale.
1: El mosquit. Vinga, vamos, vamos, jefe de equipo.
0: A tope, a tope. Vinga, t'apuntem pel lot aquest de productes Afterbite, Repelbite, que posarem directament a casa, si tens una mica de sort. Si has respost correctament, que tu t'apunta que sí, deixa'm dir, de forma embalada, com qui no vol la cosa. I fem sonar, evidentment, aquesta cançó Estel·lar, un dels regals d'Aitana aquest any, aquest superestrella. A les portes de les 6 d'aquest dijous, dilluns, de setmana de Sant Joan, de Sant Pere. Voldria que poséssiu qualsevol cançó de Cano. Totes em van bé. Aprofito per participar al pack d'Afterbite. Diu, la resposta és la... Bé, mosquit femella. Moltes gràcies, Bòbica. Portant també moltíssimes gràcies pel teu missatge i de Cano. Estic buscant ara mateix alguna de tantes. I tinc aquesta, que és de les últimes, amb Justin Quiles, que si t'agraden totes, evidentment, també t'ha d'agradar. Olvidar-nos de tot.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Ebre, 102.9, Tortosa, Roqueta, l'Aldea, Deltebre, Camarles, l'Ametlla, Amposta, Ulldecona, la Sénia. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són

Quiero más, quiero más. Dáselo, papi, dáselo. Bueno, aquí están un cop més Quevedo i Nueva Era, que l'acompanyen, fent possible aquest altre tema que forma part de la banda sonora d'aquest estiu, sense cap mena de dubte, eh? Un consell d'entrada, una recomanació, és anar al golpito, que vindria a ser poc a poc i bona lletra. És un molt bon consell que crec que es queda en això, perquè després anem com anem per la vida, eh? Però fem el que podem, qui fa el que pot no està obligat a més. És un molt bon moment per demanar i dedicar, que també estaria bé, i us ho agrairíem, 628-060513, per demanar aquest golpito i tantes altres cançons que teniu disponibles. Per dedicar, si voleu, per explicar-nos si esteu de vacances o no, és molt probable que sí, sobretot si heu acabat els estudis, en aquest cas, eh? Tota la canallada que ens pugui estar escoltant, que ja ha deixat enrere el tema de... El tema de les classes i tot això, eh? Carai, tu. Quina enveja més sana, eh? No sabíem el que teníem, eh? Quan ho fèiem, això. Bueno, un bon estudiant, precisament, no és tan mai, eh? Ja us ho dic ara. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Nos gustaría pedirte Moving to the Sun de Ugel. Para ti, Pili de Lleida, Laura de la Mella i Jordi de Sant Cugat i tota l'audiència de l'Interactua. Moltíssimes gràcies, Sergi. Doncs a vosaltres pel vostre missatge, és el nostre actual i merescudíssim megacrack aquí a Flash FM.

0: tens una cita a Flash FM de 4 a 8. Interactua amb el DJ de DJs, Sergi Domènech.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Arriben, hola, Sergi, sóc l'Ivan López. Sant Joan de les Abadeses, un altre clàssic també aquest, eh? Avui dijous em podries posar la cançó Coco, Marc Urs, se la dedico a l'Adrià Capdevila, Lizan García, Nil Bartés i també a la Aina Virosta. Escolta, tens molts amics, eh? Déu-n'hi-do, quina meravella. Doncs a cuidar-los. Una abraçada i fins demà. Neu López, tinguis bona tarda, tio. Quart en punt de set. Qui més tenim per aquí? Hola.
1: Hola, Flasherús. Soc la Clara i voldria que fiquéssiu, si us plau, la cançó d'Amanece, de Manuel.
0: Molt bé. Gràcies. Bona. Boníssima.

0: Rico, bebecita.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
3: Flash FM, emissora oficial.
4: Carinyo, ja sóc a casa.
5: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
4: Doncs no. S'han comprat Repelvite Aroma Fresh i s'ha complicat.
6: Nou Repelvite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repelvite. Repelvite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
7: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
8: Jo no puc treure'm del cap això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarma es dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
11: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
12: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
13: Quan vulgui.
12: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
13: Tot el temps que vulgui.
12: I totes les bombolles que vulgui?
13: Totes les bombolles que vulgui.
12: I tot el relax que vulgui?
13: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
14: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 86 milions. Milionari forever.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
17: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
18: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
17: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:15 fins a 12:15, arriba el Flash Fitness de Flash FM al segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
18: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
17: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market. Andorra. Flash FM 93.8.
19: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del Quom Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
20: Del 2 al 9 de juliol, Escaldes Engordany torna a vibrar amb el millor jazz amb la 42a edició del Festival Internacional de Jazz. La Sala del Prat del Roure acollirà els caps de cartell amb figures com Nils Landgren Funk Unit, Joshua Redman Quartet, Paquito de Rivera Quintet amb Anat Cohen, Sixun i Liz Wright. El festival es completa amb el Més Jazz, l'Andorra Jam Sessions, el Jazz al Carrer i, per primera vegada, el Cinema Jazz. Aquest juliol torna a viure el jazz a Escaldes Engordany.
21: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots d'acrobàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motant 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
22: Buf, una altra vegada a les 6 del matí.
0: No ho suporto.
8: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
22: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
8: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
23: Flash FM.
3: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
24: Flash. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
3: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

0: A tu, Joan Carlos, arrima la muchacha de Aixa, RV, FV i Krimli, sempre a la carta aquí a l'Interactua, i tantes vegades com faci falta, evidentment, eh? O sigui, aquest crit que, bueno, ja bueno, forma part de les nostres vides, evidentment. La penya la veus pel carrer cantant això. Muchacha, muchacha. Molt bé, va caient mica en mica la tarda, aquesta tarda ja de l'oficialment recentment inaugurat estiu del 26, amb tot el que això representa. Fa una calor que espanta, acabo de veure passar un bus turístic pel centre de Barcelona amb els guiris posats a la part de dalt, que cal tenir-los ben posats també, eh? S'ha de ser champions. Aquests no saben com acabaran encara. Qui més, hola.
1: Hola, Sergi, que estamos yendo a Sigüenza, al pueblo, y queremos escuchar la canción de Se Iluminaba.
0: Se Iluminaba,
1: Un saludo.
0: Vinga, il·luminem-nos tots plegats. I Fred de Palma.
2: De Palma.

0: Qui tenim per aquí?
1: Bona tarda, Sergi. Bueno, de Terrassa amb la teva companyia, com cada tarda.
0: Molt bé, tio.
1: Avui posa, sisplau, la cançó de Loquita, del J.C. Reyes. Dedico tota l'audiència i en especial a la meva filla, que tingueu bona tarda.
0: Adéu i que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies per la teva fidelitat i participació aquí a l'Interactua de Flash FM. Aquest divendres 26 de juny, Flash FM arriba al club open air més espectacular del país. Us esperem al Macarella Mediterranean Club de Comarruga. Delicatessen, eh? Pecata minuta local. Està immaculat. Que us parla Sergi Domena, Héctor Ortega, saltem la cabina conjuntament amb els residents de La Fiebre, David Nau i Christian Lai, per oferir-te una festa que serà èpica i llegendària. No us ho perdéssiu per res del món, eh? A nosaltres és un luxe, un honor, aterrar a la cabina de Macarella per fer-te pujar, en aquest cas, la temperatura. Més informació anticipades, privats i de més a macarellaclub.com. I recomanable seguir-los a Instagram per saber de què va tota la mega programació que tenen pel davant al llarg de tot aquest recentment inaugurat estiu.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Ja ho tindríem, això, eh? No vulguis repetir, no. Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Núria del Vendrell. M'agradaria demanar-te la cançó Columbia de Quevedo. Ja que acabo de treballar, seria genial que em toqués el pack d'antimosquits Afterbite que regalàs. Diu, la resposta crec que és la B. Moltes gràcies, doncs, a tu pel teu missatge i molta sort. A les emblemàtiques de Quevedo va ser també cançó de tot un estiu, en aquest cas del 23, Columbia.

0: Sergi.
1: Bona tarda, Sergi. Aquí la Laura de Bescanó, en plena onada de calor.
0: Ànims.
1: Aquesta tarda de dijous, sisplau, vull demanar la cançó d'Epa, de la Becky G, que espero que us agradi a tots vosaltres. Us la dedico de tot el plaix, a tu, al món, als meus nens, i molts i molts de petons. Mua!
0: Molts petons de tornada. Moltíssimes gràcies. S'ha acabat ben maco, el comentari. Des de Bescanó, en plena onada de calor. Bueno, és que és fantàstic. S'obren les paraules. 9 minuts per les 7 des de l'Interactua. Que tingueu molt bona tarda, efectivament, I mireu a remediar el tema de la calor. Segons Pedro Sánchez, poneros cremita, Poneros cremita, això està tot resolt, ja. Que no decaigui el festival de peticions i dedicatòries. Hola.
2: Molt bones, Sagi FM, molt bones.
0: Hombre,
2: Sagi Donane.
0: Què dius?
2: Soc en Josep Maria Castells.
0: Castells.
2: Necessito que em punxeu Fascar.
0: Fascar.
2: Blue i Dakota ara mateix.
0: Dakota.
2: Va dedicada en exclusiva per al meu grup d'amigues que conduixen, que sembla que hagin robat el cotxe.
0: Vaya, por Dios.
2: Van sempre a 1000 per hora i confonen l'autovia amb el circuit de Montmeló.
0: En sèrio?
2: Noies, afluixeu el pau de l'accelerador i poseu la flash a tot volum i tot gas.
0: Això sí.
2: Però amb cap.
0: Això
2: sou
0: sí.
2: Les millors. Vinga, endavant, que no pari el ritme.
0: Hem de pujar una mica, que sigui el volum de la ràdio. No la velocitat, Jo tinc una col·lecció de fotos, ja. Jonas Blue, Fast Car.

0: Cançó que ja coneixíem sobradament, ara en versió remix. This is the remix, baby, amb més col·laboradors. Jay Wheeler o Marc Urs, el tema de Lejitos, a les 7 i 4 minuts. Bueno, si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repel Vite. A l'Interactua estem sortejant avui dijous un pack amb Repel Vite per evitar les picades i Alter Vite per si has tingut la mala sort i t'han picat. Un pack, un lot molt ben parit, amb tots els productes de la marca que posarem a casa directament amb el repartidor de torn. Per participar només cal que ens demanis de dir cançons i responguis correctament a la següent pregunta. La dic per aquí. Qui pica realment? Opció A, el mosquit mascle, B, el mosquit femella, o C, tots dos. Abans d'acabar el programa d'avui, abans de pràcticament una hora, entre tots els missatges que demanin, dediquin i encertin aquesta senzilla pregunta, perquè crec que ho és, sortejarem aquest pack d'After Vite, Repel Vite, que tinc per algú de vosaltres. Hola.
1: Hola, Flaixeros. M'agradaria que em posessis la cançó de Quevedo, de Scandic. M'agradaria dedicar-li a ma mare. M'agradaria participar en el sorteig d'After Vite, també.
0: Sí.
1: Ara mateix l'estava escoltant i em vindria molt de gust també respondre's a les preguntes.
0: Molt,
1: i és
0: vinga.
1: La resposta número B.
0: La B.
1: La femella és l'única que pica.
0: Ah.
1: Que, per cert, jo sóc intolerant i em surten uns ronxos.
0: En serio?
1: I mira, us estava escoltant.
0: Sí, home, sí, sí.
1: Adéu!
0: Ja m'ho crec, home, si tu m'ho dius, jo m'ho crec, només faltaria. Va, molta sort, aquí tens a Quevedo, va, som-hi.

0: temps que no sonava aquesta cançó aquí a l'Interactua. Ens han tornat a demanar avui.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Em podries posar la cançó de la Batxera amb Los Sufridos? I res, comentar que demà vaig al PortAventura amb les entrades que em van tocar amb el teu programa.
0: Que bé.
1: Així que res, m'ho passaré molt bé.
0: Segur.
1: La salut vostra.
0: Clar que sí.
1: Apa, que vagi bé i vinga, va, que és puernes.
0: Aprofita, aprofita, disfruta i hidrata't, sobretot, pel... El que sembla farà calor, evidentment, si no ens diuen el contrari. Moltes gràcies per demanar-nos aquesta, que no és una típica cançó, però que sí va ser un bon èxit en el seu moment, molt sonat aquí a Flash FM, de la pròpia Batgiel, eh? Van trencar, sens dubte, les dinàmiques habituals en aquest turó, de verdad. 628-06-0513 ens diuen, hola, buenas tardes. ¿Puedes poner, por favor, un clásico como Danza Kuduro? Moltes gràcies i fins una altra. Veus? Aquesta ja és més habitual, més familiar.

0: escoltes l'Interactua.
1: Aquest diumenge sortiràs de casa amb bambes i tovallola i diràs...
2: Avui toca posar-te en forma amb molt de ritme.
1: El diumenge 5 de juliol al matí, de 11:45 fins a 12:45, arriba el Flash Fitness de Flash FM, el segon aniversari del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum. Amb Miquel González, el DJ set de Flash FM, i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas.
2: Apunta't al formulari a la web de Flash FM abans que vorin les places.
1: Diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
6: I ara estic amb això.
7: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
8: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
9: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pal Arinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pal Arinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
12: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
1: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
13: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
1: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
14: Preparat per contenir la respiració? Aquest dissabte 27 de juny arriba a Andorra la Vella Sara Lecito, una de les pilots de croàcies més espectaculars del planeta. Una exhibició única amb maniobres impossibles, adrenalina i emocions fortes. Vine a viure-ho en directe a Can Rodes dins del Motan 2026. Del 26 al 28 de juny a l'Avinguda Santa Coloma.
15: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
16: Les millors braves d'Andorra?
17: No vagis al Barra Mars.
16: Un bon bacallà al pil-pil.
17: No el demanis al Barra Mars.
16: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
17: Oblida tant del Barra Mars.
16: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
18: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
16: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
19: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
20: Flash!
10: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: sona més l'esteu demanant, eh? És espectacular, roba aquesta cançó. Vine, Dèria, tu. Què tenim per aquí? Hola.
1: Hola, Flash, sóc el Pau i estic aquí al cotxe amb els meus germans i el meu pare i voldria que poseu la cançó de La Graciosa, de Quevedo.
0: Sí.
1: I també voldria participar en el sorteig de Cervite.
0: Sí.
1: Que crec que la resposta a la pregunta és que només piquen les femelles.
0: Les femelles.
1: Adéu.
0: Molt bé. Doncs vinga, que tinguis sort. Moltíssimes gràcies. Que tinguis molt bona tarda, eh? El ritme de La Graciosa, una bona cançó per fer sonar a les festes de Sant Pere, d'Hospitalet de l'Infant. Demà tindrem el privilegi de punxar i passar-ho bé conjuntament amb tots aquells que vulguin venir a veure'ns. Gràcies a la Comissió de Festa de l'Hospitalet de l'Infant. Formem part d'un programa espectacular de coses a fer al llarg de tot un cap de setmana. Nosaltres, demà, a la plaça Coll de Balaguer, a partir de les 8, amb l'Héctor Ortega, el Miquel González, que us parla Sergi Domena. Us esperem per passar-ho bé, evidentment, com sempre.
2: Bona tarda, Sergi, soc Dani de Reus. Escolta, em podries posar la cançó d'Exòtica?
0: Sí, home.
2: M'agradaria que tots els flageros i tota la gent de Reus. Bon dijous.
0: Bon dijous. Ui, quasi s'ha tampat, eh? Però sí, sembla cap de setmana, això ja.

0: bon rotllers d'aquesta cançó que aneu descobrint mica en mica. Bona tarda, Sergi. T'escric, com sempre, des de la feina, Barberà del Vallès. M'agradaria que posessis Estiu 22 al Xiringo. Amb Henry Méndez, que és qui l'acompanya, puntualitzo. Apunta també pel sorteig que hi hagi de Flash FM, que sempre va bé. Salutacions a tots els flasheros. Doncs moltíssimes gràcies al Xiringo. Bona cançó, que tenim enfiladíssima. I que veig que alguns de vosaltres també. Aquest divendres, dia 26 de juny, arriba una data importantíssima per nosaltres. Moltíssimes ganes d'aterrar en un club d'aquestes característiques. Open Air, el més espectacular, sense cap mena de dubte, d'aquest país. Mediterranean Club Macarella. A Coma-ruga, Héctor Ortega, qui us parla, Sergi Domènech, Ritme de Vertigen, Samarretes i els residents de la Fiebre, David Nau i Christian Lee, per oferir-te una festa llegendària i apoteòsica. Us esperem aquest divendres a la nit del Macarella per fer pujar la temperatura. Un lloc inigualable per les nits més màgiques i espectaculars d'aquest recentment estrenat estiu. És informació a macarellaclub.com. Mani.
1: Bona tarda. Espero que tothom hagi passat una bona ressaca o bona entrada de revetlla, el que sigui.
0: Cara dura.
1: I jo volia proposar dues cancions, si no la que vulguis.
0: Aviam.
1: Una mica random som, però demano la de Guru Project, la de Infinity, que sí, la té una mica de temps.
0: Sí.
1: I si no, una altra que té una mica de temps, també la de La Playa, de Mike Towers.
0: Molt bona aquesta, sí senyor. Yo te lo...

0: Muchacha! El crit de guerra d'aquest estiu, eh?
1: Hola, Sergi Domena. Volia demanar la cançó de Muchacha i entrar als sorteig de la Cervite i els mosquits que piquen són les hembres.
0: Molt bé, doncs em sembla perfecte. Evidentment, entro sobre la campana en el concurs de seguida. Algú de vosaltres rebrà el missatge que li otorga aquest lot de productes Aftervite i Repelvite per combatre els mosquits. Bueno, els mosquits, les picades als mosquits, en aquest cas. Ara, l'estiu, que és quan més es necessita. Demà, a partir de les 4, tornarem a la càrrega, si tot va com ha d'anar, amb una entrega de l'Interactua, però serà el company Edgar Manchado qui us acompanyarà, perquè si els plans acaben sortint tal com estan previstos, estarem de camí a Miami, a l'Hospitalet de l'Infant, això. A les festes de Sant Pere, a donar-ho tot amb els compis. Una més i marxo, hola.
2: Hola, Sergi, molt bona tarda. Avui volia demanar, sisplau, una setangana
0: sí.
2: I participar en lo de los mosquits. Adéu, bona tarda.
0: Doncs una de setangana i Mora, que és qui l'acompanya i aquest droga, ok? Que vagi molt bé, família, cuideu-vos. Fins demà.

0: Flash FM. Son las 8. I d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban. Va. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 en punt del vespre. Després de l'Interactua comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, bona nit a tu, bon dijous i sobretot bona nit als oients que estan preparats per trucar-nos, hòstia.
1: Que bé que ja és dijous.
2: Hola, que ràpid ha passat la setmana, no?
1: Vaya setmana més random, no?
2: Déu-n'hi-do, amb el Sant Joan i tot.
1: Com ens agrada.
2: Fa fort.
1: I avui tenim una pregunta que té a veure amb els diners, amb la pasta.
2: Ah, sí?
1: Què?
2: No, és que t'acabes de menjar un bocata de pollo empanau. Normal que passi, això.
1: Estava boníssim.
2: No, sí, clar.
1: Me l'acabo d'acabar. Creieu que els diners donen la felicitat, sí o no? Dios!
2: Ojo, és una pregunta que, a priori, sembla senzilla, però que pot arribar a ser molt profunda segons les experiències i vivències dels oients.
1: I volem que, si teniu experiències vostres pròpies o d'amics o de familiars, que, per exemple, els hi ha tocat la loteria, o han invertit diners i ara s'han arruïnat, o han fet un negoci que li ha anat molt bé o molt malament, vale?
2: Exacte. Mira, m'agrada que hagis comentat això de la loteria, perquè hem portat una noticieta que, a meitat de programa, més o menys o així llegirem, d'una història random molt heavy d'un tio de Gran Bretanya.
1: Dios!
2: Molt bèstia.
1: Doncs vinga, va, els diners donen la felicitat, sí o no?
0: 93 545 68 68.
1: Ja pots començar a trucar al telèfon del Flash Urban i a veure al final del programa si guanya el sí o si guanya el no.
2: Jo espero que la gent no sigui tan materialista ni tan economista i que guanyi el no.
1: Veurem. I si voleu, també podeu demanar bromes telefòniques.
2: Vinga, ja les podeu començar a encarregar a través del WhatsApp del Flash Urban, 699 69 69 69.
1: Vinga.
0: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí, pop.
0: 699 69 69 69.
1: Comencem?
2: Vámonos.
1: Som-hi.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: al Hashe, la meva canció Moving to the Sun a través del Flash Urban.
1: Bon tecno, eh?
0: Súbelo.
1: Jo m'he enxitxat, bro. Ojo que vaig enxitxat, eh?
0: Ah, sí?
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: Porta una mica de... A les 8 i 4. Els diners donen la felicitat, sí o no?
2: 93 545 68 68.
0: I volem experiències vostres, si ho heu passat molt bé o molt malament per culpa dels diners, vale?
1: Exacte.
0: Doncs va, anem cap allà, va. Hola, bona tarda.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Torno a ser la Cristina.
0: Hola, Cristina.
1: Què tal, Cristina?
0: Des d'on ens truques?
3: Pues avui us truco des de Sant Vicenç de Castellet.
0: Molt bé, Cristina, sincerament no ens en recordàvem de tu, les
1: no,
0: coses clares.
1: No, no.
0: Vale, Cristina, els diners donen la felicitat, sí o no?
3: No, no donen la felicitat, però sí que t'ajuden a dormir més tranquil, les coses com són.
1: Mm-hmm. Vale, tu tens alguna experiència amb els diners, que t'hagin separat d'algú o que t'hagin agobiat, atabalat, alguna cosa així?
3: Bueno, pues mira, ara mateix vaig molt justa, vale? La pasta, no mentiré pas, o sigui, estic passant bastant malament. Llavors, sé que els diners no donen la felicitat, perquè a mi la felicitat me la donen unes altres coses, són els moments, amb els amics, amb la família i tot això, però sí que és veritat que saber que tens un bon coixí al banc, on sigui, per poder passar el que sigui al mes, o si tens alguna cosa així, alguna emergència d'última hora, pues la veritat t'ajuda.
0: Però tu ho has passat malament per culpa dels diners?
3: Sí.
0: Sí? Ara mateix, per exemple, ho estàs passant malament per culpa dels diners?
3: Sí.
1: Sense voler entrar massa en el tema, però ens pots posar un exemple d'alguna cosa, jo que sé, que no has pogut pagar, alguna cosa mèdica o alguna cosa així?
3: Bueno, pues mira, el dimarts em quedo sense pis perquè no tinc per pagar el lloguer. Gairebé no arribo a final de mes per poder menjar... Són diverses coses.
0: Dimarts et quedes sense pis.
3: Sí, sí.
0: I on aniràs a viure, Cristina?
3: Pues mira, tinc la sort que durant un temps, no gaire, m'acull una amiga, però si no, vaig sota un pont.
1: Oye, a quina zona t'agradaria viure, més o menys, per tema feina i accessibilitat?
3: La veritat, em dona igual. Em surti un pis on acceptin a la meva gossa.
1: Mm-hmm. No, perquè ho dic perquè potser, jo què sé, si algú està escoltant i està oferint un pis barat o per compartir pis amb la Cristina...
0: Home, sí, canvio un WhatsApp al WhatsApp de la ràdio i ja posaríem en contacte amb la Cristina.
1: Claro.
0: Cristina, però tu treballes?
3: Sí, jo ara mateix estic treballant, estic repartint per Amazon.
0: Ets repartidora d'Amazon.
1: Vale.
3: Sí.
0: I cobres bé, bueno, cobres lo normal, no per pagar-te un pis ara mateix.
3: Exacte.
0: Però un pis tu sola, suposo, que és el que vols buscar.
3: Exacte. Sí. Bueno, no és que estigui buscant un pis per mi sola, sinó també busco una habitació on sigui, saps? Però clar, buscar habitació o un pis on acceptin un gos de 40 quilos, pues és una cosa bastant complicada.
0: Ah, clar, perquè vas amb un gos acompanyada.
1: Però un moment, un gos de 40 quilos no serà un cavall. Mare meva, és molt gran, no? 40 quilos per un gos.
0: Que és un Golden.
3: No, és un American Stafford.
0: Vale.
1: Però li has donat burgers, eh? Perquè... Joder. Pobret.
3: No, està ben alimentada, està ben...
0: Bueno, Cristina, doncs molta sort, perquè ara mateix, pel que ens expliques, per culpa dels diners, el dimarts et quedes sense pis i ara suposo que l'estiu el dedicaràs a buscar-te una habitació, almenys, no? La Cristina...
1: Cristina s'ha quedat en xoc o...?
0: L'hem perdut? Bueno, no passa res.
1: Joder, macho, pobre.
0: Pues res. Gràcies, Cristina, per trucar-nos. Si ens escoltes per la ràdio, hem començat força el programa, per favor, tu.
1: Sí, sí, bueno, abraçada forta. I bueno, espero que trobi algú que li doni un pis.
0: Ai, sí. Doncs això és el que preguntem avui. Els diners donen la felicitat, sí o no? I també volem experiències vostres, bones o dolentes, per culpa o gràcies als diners.
1: T'he de dir que m'agrada molt que hagi dit que no dona la felicitat, tot i que ara mateix està en un mal tràngol i que segurament seria molt feliç amb molta pasta, però ella admet que no, que no és així.
0: Molt bé, sí, senyora. Va, que de seguida recuperem una broma telefònica.
1: Vamos.
2: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Quin temazo que té el Farruko.
1: Déu-n'hi-do, eh? No para el tio. Amb sí, Becky sí. G, no? La feta aquesta?
0: No, amb la Gracie.
1: Ah, quina Gracie, que m'he equivocat.
0: Jo amb l'Steve Aoki.
1: Ah, Déu meu senyor.
0: Bueno, si vols demanar una broma telefònica, envia un WhatsApp.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.
0: Ara anem a recuperar una broma que vam fer l'altre dia, que ens van fer passar per propietaris d'un pis, parlant de pisos, eh?
1: Sí.
0: I li diem a un xaval que no li tornarem els diners que li devien.
1: Exacte, el tema és que unes amigues seves, que per dir alguna cosa, perquè vaja amigues, Dios, ens van demanar que li diguéssim això, que eren penya del pis on estava, aquest tio havia deixat el pis, vale? Només havia estat 5 dies d'aquest mes, i se li devien pues, 500 i pico euros o alguna cosa així. I nosaltres fèiem veure doncs, que no li tornaríem i el pavo, de veritat, es va quedar en xoc.
0: I molt amable.
1: Sí, molt
0: mano.
1: De
0: veritat, eh?
1: Sí.
3: Si tu has perdut el Flash Urban...
4: Sí?
5: Hola, bona nit. Parlo amb el Max Cusacs.
4: Sí.
5: Què tal, com estàs? Mira, em dic Ernest Matina. És per fer una... Bueno, per explicar-te una coseta del tema del pis. Sóc un dels advocats del propietari del pis de l'Eixample.
4: Sí, digue'm.
5: Vale. Pots parlar o no? O et molesto? Perdona les hores.
4: Sí, bueno, estic treballant, però bueno, sí, digue'm.
5: Ah, vale, vale. Perdona, a què et dediques per saber-ho?
4: Bueno, és important saber-ho.
5: Bueno, no, perdona, eh? No sé si t'has sentit ofès o no. Bueno,

0: qualsevol cas.
1: No.
2: Era un tema més de contacte personal, però tranquil, fem les coses com vols tu, de forma freda. Escolta, què ha passat últimament amb el tema del pis? Em pots fer 5 cèntims?
0: Sí, bueno, que m'han promès coses que no eren així, el pis estava en molt mal estat, ens van fer fora un dia per l'altre i no m'han tornat els diners, quan vaig estar 5 dies al pis. Uh-huh. I no entenc per què no em van tornar els diners, perquè al final va ser culpa seva, perquè no m'han fet un bon manteniment. I si vols, jo et puc passar tot el... Bueno, necessito no t'ho passat a l'Alberto, que és el que li vaig enviar el correu.
2: Vale.
0: Li vaig fer com tot un report de tot, em refereixo a tot un informe de tot el que em sap malament i tot el que estava malament i no crec que no és correcte.
2: Vale. El cas, quin import tenies pensat que tornessin a tu?
0: Sí, 531, que és el que vaig pagar, el que he pagat aquest mes.
2: Anem dient xifres, a veure, venga, 500, 1.000 euros, no, clar, és que de debò, tu penses que, a més, tu ja has començat el mes. I a més, totes aquestes desperfectes dels que tu parles, estem investigant i, bueno, hem arribat a la conclusió que això inconscientment ho heu provocat vosaltres, el que estàveu allà. I és molt probable, senyor Cossacs, correcte? És el seu nom?
0: Sí, és el meu cognom. Sí.
2: Senyor Cossacs, que no només no li tornem els diners, sinó que també li cobrem més import.
0: Com que en cobrem més import?
2: Home, tu has vist com està el pis? Tu, és molt fàcil, i ara sí que em posaré seriós, és molt fàcil fotre les culpes a altres persones i que no sé què, però això també és cosa vostra, dels qui llogueu. També és cosa vostra. I això hauries de saber-ho.
0: Sí, t'estic escoltant,
2: És que no em respons, dic, no sé què
0: passa. No, sí, t'estava escoltant, sí.
2: Vale, i aleshores què tens a dir respecte a això?
0: No, jo, la veritat, em sap greu, jo no vull entrar en ningú conflicte, ni res, perquè ja és... L'últim, no m'esperava aquesta trucada, i no volia faltar respecte en cap moment, no, això no ho pensis ni molt menys. Però és això, que no sé, que a mi em van problemar tant les coses i no crec que, per exemple, el tema de la rentadora, el tema del calentador d'aigua, el tema dels fongs que havien en el pis.
2: Bueno, però és que saps què passa? Això passa quan feu copeos i quan feu festes als pisos, això també ho saps, no?
0: Sí, però és que jo crec que mai en la vida hem fet una cosa així.
2: Pues a mi m'han dit una altra cosa, Max. A mi m'han dit una altra cosa.
0: Bueno, jo vaig estar 2 mesos allà i jo vaig fer vaig anar allà a dormir i poca cosa més a dutxar-me.
2: Pues potser aquells dies no dormies, però hi havia unes festes tremendes, a mi m'han dit els veïns. I no hem subornat a ningú perquè ens digui això, però que seran testimonis, espero que siguis conscient.
0: Vale.
2: De totes les festes que heu fet, vale?
0: Potser no... Jo quan vaig estar aquests 2 mesos pues no van fer res.
2: Bueno.
0: Jo tampoc, jo no et diré, jo t'estic sense...
2: Bueno, pues no sé, Max, no sé què dir-te, perquè et noto una mica... Al principi has començat una mica agressiu, amb el tema de si cal o no, que sàpiga tal... No sé què dir-te, Max. No sé, jo intentaré fer el possible perquè no sigui una sangria com tal, però bueno, 300 euros més hauràs de pagar, això ja t'ho dic.
0: Però per què he de pagar 300 euros? Jo no, això no ho entenc.
2: Bueno, per tema de rentadora, per com estava tota la casa, ho hem vist també, Som molt conscients. Som molt conscients, Max.
0: Bueno, pues jo hauré de parlar amb els meus pares i també ficar-me en tema d'advocats, perquè això no...
2: Ah, bueno,
0: jo crec
2: si
0: que no és legal.
2: Si vols allargar-ho, tu mateix. Si vols allargar-ho...
0: No, sí, en plan, jo no...
2: Digue'm.
0: O sigui, has d'entendre... Perdona, O sigui, no, tampoc no vull... Que ara vull acabar de treballar i anar-me'n a casa meva. Però em refereixo que no, quan tu llogues un allotjament, tu has de complir uns mínims.
2: Sí.
0: I has de mantindre la casa bé i tot això.
2: Bueno,
0: i a mi segons
2: per què no l'has mantingut tu bé tampoc? És la pregunta.
0: Però jo també vull fer una pregunta. Tu has parlat amb els altres arrendadors, amb els arrendataris que van... viure en aquest pis, perquè jo em vaig comportar d'una manera molt cívica.
2: Pues la veritat,
0: en aquests 2 mesos.
2: No he parlat amb la resta, tampoc em ve de gust parlar amb la resta, bàsicament perquè hi ha dues noies, que són la Cèlia i la Gina, que t'han fet aquesta broma. Ja estàs a Flash FM?
3: Max, que estàs en directe al Flash Urban a Flash FM.
2: Max, és una broma telefònica.
3: Max.
0: Que puta, tio.
2: Ui, Max, perdona'm,
3: ai,
2: tio.
3: Max.
2: És que m'ha fet pena, era molt mono, pobre.
3: T'haig de dir una cosa, Max, ets adorable.
2: Sí,
3: tens una paciència que flipes, tio.
2: S'ha après molt bé, no, tot?
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, Max. Està plorant, Max?
0: No, estic flipant. No estic dissociant ara mateix.
2: Estàs en xoc, no? És normal, Max, tranquil. Nosaltres també.
3: Hi ha les teves amigues escoltant-te ara mateix per la ràdio. Digue'ls-hi algo.
2: Sí, exacte.
0: Quines amigues?
2: La Gina i la Cèlia.
0: No m'ho crec.
2: Sí, qui són?
3: Són les que han demanat aquesta broma.
1: Ja, moltes gràcies.
2: Ai, Max.
3: Max, estàs plorant?
2: No, sisplau.
0: No. Estic dissociant ara mateix, no m'entenc.
2: Clar, l'hem deixat tieso, el pobre Max.
3: No t'ha caigut gens bé la broma, Max?
2: No.
0: No, m'estava calentant moltíssim, la veritat, ni no m'ho creia perquè...
3: Pues no ho semblava, perquè tens una paciència que flipes,
2: sí,
3: de veritat.
2: Sí, jo, Max, volia fer-la més grossa, però dic que aquest home pobre és com un osset de peluix, no li podem fer res, clar.
3: Sí, és per fer-li a xupxot.
4: Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la nit.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests... Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
7: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer. Flash.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
8: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
9: Con su amiga en una calle de Madrid.
8: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Juan Magán i Omar Montes, el remix de Ayer la vi. És millor el remix o la normal?
1: A veure, clar, què diem? Què hem de dir? Jo dic la veritat, la normal. Per
0: jo
1: la normal,
0: estic a favor, sí. la tota la vida.
1: Però los clàssicos no fallen nunca.
0: Això està bé. Vinga, va, els diners donen la felicitat, sí o no?
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: És el telèfon del Flash Urban, obert fins les 11, perquè ens expliqueu si els diners donen la felicitat, sí o no, o si ho heu passat malament o molt bé per culpa o gràcies als diners. Vale?
1: Exacte, volem les vostres aventures, desventures i sobretot la resposta de sí o no.
0: Hola, bona tarda, qui ens truca?
3: Hola, bona, soc el Gerard de Sant Ramon.
0: Molt bé, com et dius, perdona?
1: El Gerard?
3: Gerard.
0: Gerard de Sant Ramon, molt bé. Gerard, els diners donen la felicitat, sí o no?
3: Jo et diria que no.
0: I per què no?
3: Perquè hi ha dues maneres, tenir diners i que ho sàpiga tothom i tenir diners i que no ho sàpiga ningú. Sí. Tens diners i no ho sap ningú, vius tranquil. Mm. Però si tens diners i ho sap tothom, és quan arriben els interessats.
1: Això és una altra cosa, és un altre vessant de tenir diners que no es comenta suficient, però ja no parlo només d'amics morosos, parlo de família que et va darrere, que et busca i que t'interessa només per la pasta. Fatal, eh?
0: Només pels diners. Ja ho diu en Gerard, que qui té diners de veritat no es fa mai veure ni fotos, ni pel carrer, ni res de res.
1: Exacte.
3: Per això jo preferiria... No tenir gaires diners i no em donen la felicitat, els diners.
1: Mm. I tu com vas de pasta, xaval? Vas bé o normal?
3: Jo, normal. No...
1: Vius el dia, no?, una mica? Estàs atent a tot.
3: Sí.
0: T'arriba per estalviar alguna cosa a final de mes, actualment?
3: Sí, perquè jo encara no m'he independitzat.
0: Ah, no, bueno, clar, que... és que això és un què molt fort, eh?
1: No, claro.
0: Joder.
1: Això fa molt, sí.
0: Clar, clar. Sí. Molt bé, Gerard, moltes gràcies, que vagi bé.
1: Apuntem la resposta.
0: Adéu, maco.
2: 93 545 68 68.
0: És el que preguntem avui. Els diners donen la felicitat, sí o no? De moment està guanyant el no.
1: Molt bé, som moralistes avui, eh?
0: Clar.
1: Funciona, bé.
0: Home, si algú li ha tocat la loteria o ha fet molta pasta, no fa falta que digui el seu nom. Pot ser anònim, vale? I ens vol explicar si ha aconseguit més felicitat o no, també ens ho pot dir, eh?
1: Clar, és que realment, de forma objectiva, només pot respondre objectivament aquesta pregunta qui hagi tingut tot i qui hagi tingut res a la mateixa vida, saps?
0: Exacte,
1: o no? Una mica, sí. O sigui, jo crec que...
0: Que ho pugui comparar 100% una cosa i l'altra.
1: Mm-hmm.
0: Doncs vinga, va, 93-545-6868.
2: 93-545-6868.
0: Avui parlem de diners, de Money Money.
1: Yeah!
0: Hola, bona tarda. Epa,
1: no, no, no, no, joder.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Jo soc l'Àlex.
0: Àlex, és on es truques?
4: Escoltes bé o no?
0: Sí, cotxe. És on es truques, Àlex?
4: Jo des de... Bueno, estic a la carretera, estic per Vic.
0: Estàs a Vic.
1: Vic, Vic.
0: Àlex, els diners donen la felicitat, sí o no?
4: Jo diria que no.
0: Que no, molt bé.
1: Vale.
4: Simplement, t'ho explico per què, clar.
0: A veure.
4: Però tu al final pots tenir molts calés, però al final el que pots tenir les felicitats, no sé com dir-t'ho, sortint amb amics o fent plans de diners, i la felicitat és per mi això. Tenir calés sí que t'ajuda a donar-te un plus, de poder fer diferents plans, el que sigui, saps? No sé si m'estàs entenent.
0: Sí, sí.
4: Però no te la dona com a tal.
0: Bueno, t'ajuda a poder fer els plans que pots fer amb els teus amics.
4: Ah, exacte.
1: A mi m'ha agradat això que ha dit del plus, perquè un bon exemple de veure aquesta pregunta és, per exemple, amb els viatges, no? Que tu pots fer un cap de setmana al poble del costat, que et costarà segurament molt barat, i pots fer també un cap de setmana, pues, això, a París, por todo lo alto, discoteques, hotel 5 estrelles, i ho fas amb amics i dius, oi, on realment m'ho he passat millor? A vegades, moltes vegades, guanyaria el poble del costat, eh?
0: Cuidao, eh?
1: No, no, 100%.
0: I a meitat de preu.
1: Meitat? Molt menys.
0: Ah, sí?
1: Bum! Bum!
0: I escolta, Àlex, ho has passat malament per culpa dels diners, tu?
4: Sí, ho he passat malament.
0: Sí.
4: En quin sentit?
0: No sé, que no has arribat a final de mes, que no pots comprar-te un cotxe, una casa...
4: Jo, per sort, actualment no em preocupo per els diners, per això truco. Sí que he passat la meva època de petit, quan vivia amb els pares, que ho he passat malament, i per això trucava, perquè just a la ràdio el que estava dient era això, que truqui algú que hagi estat com a les dues situacions. Tampoc soc ric com a tal, però bé, no vaig mirar si vaig al restaurant, si costa 50 o 200.
1: Vale. I a què et dediques, tio, a què et dediques?
4: Jo soc comercial.
0: Ets comercial de què? No diràs de què, eh?
1: Narcotraficant.
0: No diràs de què és, de què ets comercial.
4: Necessitat en plan de companyia de llum.
0: De vale, d'Endesa o alguna cosa així, no? Vale, vale. Bueno, això, per tant, es cobra bé.
1: No, jo no sabia que el comercial de llum es cobrava...
5: Tampoc, la veritat.
1: No, no, no.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Àlex, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
6: Patro.
0: La Patro.
1: Déu mío.
0: Sí. Des d'on ens truques, Patro?
1: Déu mío.
6: Digues i riels.
0: Molt bé. Patro, els diners donen la felicitat, sí o no?
6: No.
0: No, i per què no?
1: La patrona.
6: Ayuda. Però no te la da.
1: Vale, tu has vivido, has viscut en plan amb molta pasta, com per saber-ho i corroborar-ho?
6: Para nada, ojalá.
5: Ja t'hagués agradat, eh?
6: Pero sí que es cierto que si tienes dinero, tienes amigos que no son amigos.
0: Ah, por el interessats, eh?
6: Ah. Eso no mola.
0: Això és veritat.
1: Cuidao, Patro, eh? Cuidao, Patro.
0: És quan et dones realment si la gent t'interessa o t'estima.
1: Sí?
6: Ja, sí. Si no tienes dinero, tienes amigos buenos y amigos malos. Pero sí. Si tienes dinero, solamente tienes los malos.
0: Wow!
1: I una cosa, una reflexió respecte a les amistats i al cercle de la gent amb diners o sense. La gent amb pasta, curiosament, s'ajunta amb gent amb pasta, també. Saps o no?
0: També dic que per algú serà, eh?
1: Ah, i ahí és on jo vull aprofundir una mica, que és que cuidao, eh? Cuidao.
6: Vale, va. Que se junta con pasta no es gente. No tiene fondo.
1: Són bancos, no?
0: Dios! Sí. Clar. És forta, patró?
1: Clar, i si un grup de rics, un es queda pobre pel que sigui, o perquè està en bancarrota o alguna
0: cosa... Ui, ja no són amics.
1: Que no? Creus que ja no hi ha un amics. Distanciament, no?
0: A poc a poc. Tu què penses, patró?
6: El dinero es malo.
0: El dinero es malo.
1: Molt bé.
6: A ver, es malo, ojo, te ayuda, Porque es lo que decíais antes, un viaje, un coche, algo así, pero para vivir 365 días al año, estás sola.
0: Mm-hmm. Vale. Molt bé, gràcies, guapa.
1: Merci, patro.
0: Adéu, guapíssima, que vagi bé.
2: Vols quedar-te a gust en directe? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Vale.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
3: A Blau, què és
2: que
3: això?
2: Que hem anat a sopar. Blau, Blau. Ah, bueno, sí, no?
4: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
3: Digues el que és, tia.
5: És un nom.
3: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
2: Bueno, és en català Blau, azul, en castellano.
3: Per favor.
1: I a tu? Què t'ha passat avui? Quiero vivir.

0: Shakira i el BL. La Shakira està a tope últimament, no? Pues ara, tio.
1: Joder, macho, entre la cançó del Mundial i això, Déu-n'hi-do.
0: No para. Almenys ja no va contra el Piqué, les cançons.
1: Bueno, potser hi ha missatges subliminals que encara el Piqué està atacat, eh?
0: Pues no m'estranyaria.
1: A saber.
0: La veritat. Truca'ns ara. 93-545-68-68. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
1: Bones.
2: Em dic Josep.
0: Des d'on es truca, Josep?
2: De Tarragona.
0: Josep de Tarragona. Els diners donen la felicitat, sí o no, tio?
2: No.
0: Molt
2: però
0: bé.
2: Ajuden.
0: Cinquè, no, eh?
1: I algun sí?
0: Ni cap sí.
1: Hòstia, en sèrio?
0: Sí.
1: Molt bé, la penya.
0: I què dius, Josep? Que, però ajuda, això sí.
2: Sí. Bueno, jo... jo sí que vaig estar de sort que a mi m'ha tocat un premi de loteria no massa gran.
1: Hòstia, de quan sí. Parlem?
0: T'ha tocat la loteria.
2: Sí, bueno, podem parlar d'entre uns 50 i uns 80.
0: 1.000 euros.
2: Sí, 50.000 o 80.000.
0: Dios!
2: A què parem?
1: A veure, un moment.
3: Exclusiva.
1: A veure, no et salva la vida, però Déu-n'hi-do, eh?
0: Home, és una ajuda molt gran,
1: una ajuda guapa. El cotxe el tens?
2: No et salva la vida, però te dono per canviar-te el cotxe, per fotre't unes bones vacances al Tiplani i fer quatre reformes a casa.
1: Tu què vas fer, tio? Què vas fer? Vas fer les reformes de casa, el cotxe nou i unes vacances guapes?
2: Sí, i fer una mica de Guardiola i poc més, eh? No pensis que dona massa més, perquè l'estat t'ho fot tot.
0: Encara tens algú d'aquella loteria que et va tocar?
2: No, fa molts anys, això.
0: Ja està tot fora, no?
2: Sí.
1: I quin tipus de loteria era? Era rotllo... Un bitllet de Nadal?
2: De Nadal.
0: Ah, la grossa de Nadal.
2: Sí, la loteria de Nadal. Sí.
0: I a veure...
2: No va ser gros, però va ser un premi que va tocar.
1: Sí, perquè el gros són 400.000 pavos, un bitllet només.
2: Sí,
0: quin cotxe et vas comprar? Què et vas comprar?
2: Un familiar.
1: Un cotxe familiar?
0: Un cotxe familiar.
1: Rotllo un monovolumen?
2: Sí.
1: De quina marca? Ara ja volem saber tot.
2: Un Peugeot.
0: Tu de què treballes, Josep?
2: Jo faig de maquinista en una fàbrica.
0: Ets maquinista en una fàbrica de trens?
2: No, una fàbrica que... Fabriquem un material.
1: Però clar, però què vol dir? Ja, jo, és el que diu el Miquel, jo sé que un maquinista és qui porta el tren, el metro, tal, però a una fàbrica què fa el maquinista? Ets una màquina? Hola, bones.
2: Porto una màquina que fabriquem un producte.
1: Ah, vale. Sí, que és una màquina que no és autònoma, sinó que tu estàs darrere amb un control, no? Com un tractor, però modo fàbrica.
0: Per tant, Josep, no vas deixar la feina?
2: No, en cap moment.
1: Vale.
0: I tu els vas dir als seus companys de feina que et va tocar la loteria?
2: Només en dos.
1: Ah!
2: Bueno, però el resto, jo crec que al final ho deuen sospitar. Quan veuen que te canvies el cotxe, vas de vacances, arribes a la casa...
1: Quan arribes amb les dues rúbies...
2: Si aquest guanya el mateix que jo, aquí hi ha algú que falla.
1: Clar, de sobte arribaves a l'empresa amb dues rúbies en biquini...
0: Que rica!
1: De sobte venies amb descapotable... Arribava en helicòpter a l'empresa...
2: Jo sí que és cert que jo, per sort o per desgràcia, tinc les dues cares de la moneda de no tindre, o sigui, viure amb el just com quasi tothom, i està de ser que et toqui la loteria. Però sí que he de dir que m'he donat compte que no dona felicitat, ajuda, però si tu vols alguna cosa, tu t'has d'esforçar per teu propi medi. Què vol dir? Jo, per exemple, tinc una casa i he estat de sort que m'he pogut comprar una segona. Però no perquè m'hagi tocat la loteria abans, sinó perquè el meu propi esforç, el meu propi treball, m'ha donat aquesta opció.
0: Molt bé!
1: Opa!
0: Vaya cabra, el Josep,
1: Abans m'estava alegrant per tu, ara em fas ràbia. Tenies dues cases i et van tocar 80.000 pavos. Dóna-me'ls a mi!
2: No. Primer me va tocar la loteria i al cap dels anys m'hagi comprat les dues cases. No en té res a veure una cosa amb l'altra,
1: Vale.
0: Escolta, Josep, per saber, ja que estem de cotilleo, on vas anar de vacances, aquest superviatge que et vas fer, què va ser?
1: A la Conca de Barcelona.
0: A on?
2: A la França.
0: A França?
2: Mhm.
1: Però a França, a Disneyland París o alguna cosa excèntrica?
2: Sí, bueno, una mica de tot.
0: Ah, va ser com una ruta per França?
1: Ah.
2: Sí.
0: Vale. Bueno, si era el viatge dels teus somnis, endavant.
1: Clar, perquè anaves amb la

0: Mainada, no? Anaves amb nens.
1: Sí, clar.
0: Ah, bueno,
1: clar. La família, nens, clar. Tota la família. Som un pack, n'entre, som clar, un pack.
0: Hem de pensar que quan et toquen 80.000 pavos amb nens, és com si a un tio sense nens li toquen 15.000, realment, eh? Canvia moltíssim el tema.
2: Va, home, baixa molt la quantitat.
0: Hombre!
1: Bueno, no t'estàs darrere, les coses com són, perquè dius, ja de partides als rios, és una cosa que no t'esperes, i dius, pues, vamos a vivir la vida.
2: Clar, perquè... I el dia que et va tocar la loteria, no... com ho vas celebrar? Era Nadal, perquè era la rifa de Nadal, però com ho vas celebrar-ho?
0: Tot al rojo.
1: No ho vaig celebrar, però sí que és cert que la mateixa nit va costar considerar la son.
2: Bueno, me quedé rica en aquell moment.
0: Clar, és que la reacció bueno, com és? Tu veus la tele, no? Ves allà los niños de San Ildefonso.
1: No, no. Jo,
2: 1.000 euros.
1: No. Me va trucar la dona, m'ho va dir. Jo estava treballant.
2: Ah, tu estaves treballant. Tu estaves fent de maquinista. I de cop i volta, el tren es para.
1: El company, quan va veure que... No sé, devia veure que el gesto de la cara devia canviar, diu, què te passa? I collons, li vaig dir, marxo. I vaig fotre el camp.
2: Ah, vinga, fiesta.
0: Però vas fotre el camp només aquell dia? No? O, bueno, sí, clar.
1: No, després... sí, no, només aquell dia. A més, només faltava una hora per plegar.
2: Ah, vale, aquella hora te la vas regalar tu mateix perquè eres ric.
0: Sí, sí, hoy sí. Puedo, que soy millonetis.
2: Clar, demà ja no ho sé, però
0: sí,
2: ho sé.
0: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Josep, per explicar-nos aquesta experiència de què és quan et toca la loteria, saps?
0: Home, i 80.000, no m'esperava que tanta pasta,
1: bueno, no t'ho un quid de la qüestió és quan tu vas amb el dècim al banc i te diu, t'ensenya la pantalla a l'ordinador, això és important, eh?
2: Sí.
1: I et diu, mira, tu tens aquest premi, però d'aquest premi hi ha un tant per cent que se queda a l'estat, que surt reflexat a la pantalla, i al final que surt reflexat al total.
0: Exacte.
1: De lo que... O sigui, no són 80.000. D'aquests 80.000 li has de descomptar el 21%.
2: Sí, el que queda l'estat. I fa mal, no?, veure aquella xifra que s'ha fet petita,
1: però
2: no?
1: Però tu aquells diners ja te'ls descomptes directament i ja no els cobres.
0: Això està molt bé. És molt millor, perquè ja cobres lo real i ja ha passat l'any, quan toca Hacienda, te comen la polla, saps?
2: Ja està.
1: Sí, no, t'adonen un paperet conforme tu, aquell any anterior, has cobrat un premi de tal quantitat, i ja no has de plegar aquell premi, exacte, perquè ja t'ho han tret abans.
0: Exacte.
2: I tu, quan vas al banc amb el paper premiat, no et fa com molta cosa, molta por, anar amb allò pel carrer, que dius, aquí hi ha 50.000 pavos o 80.000 pavos, saps?
0: Clar, t'ho posen al banc, bueno, no? T'ho ingressen.
1: No, bueno, en el moment tampoc, eh? Triga dos o tres dies. Que tinguis tot l'ingrés total, triga, no és instantani, eh?
2: Vale.
1: Ho han de validar, ho han de confirmar... Un parell de dies crec que va trigar.
2: Bueno, Josep, moltes però gràcies, bueno, per explicar-nos què s'ha de fer quan es toca la loteria, eh?
0: Exacte.
2: Vinga, molt bé.
1: Doncs... Viure la vida és el que hem de fer.
2: Molt bé.
1: Amb la vida del possible.
2: Molt bé.
0: Grande, bro.
2: Gràcies, Josep, que vagi
1: bé. Vinga, cuideu-vos molt, canalla.
2: Adéu.
0: Adéu, guapo. Flaix Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flaix FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno. Ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
2: Ah, cubano. Ah, vale, vale.
1: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?
4: Jo la...

0: brossa.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Us truco tornant de l'aeroport. Torno divisa just, ja estic aquí al cotxe amb, el, amb la meva parella i la meva cunyada.
3: I ho heu fet a Eivissa, a festa?
2: Home, una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
3: Tu ho has fet aquests dies a Eivissa?
4: Déu meu.
5: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Eivissa. Clar, tot
1: a tu. I a tu, què t'ha passat avui?

0: Aquesta es diu Muchacha, bonita.
1: Te quiero.
2: Muchacha.
0: Listo. Les 9 i 8 minuts, avui estem preguntant si els diners donen la felicitat, sí o no, vale? I a partir d'aquí ens heu de dir si algun dia ho heu passat molt bé o molt malament per culpa o gràcies als diners, vale?
3: Sí, de moment totes les històries molt guapes, però la millor, sens dubte, el tio que li van tocar 80.000 pavos i ens ha pogut donar les dues versions, no? La vida amb pobresa, entre comilles, i amb riquesa.
0: Bueno, i han començat el programa molt forts, a les 8 en punt ens ha trucat una noia que el dimarts que ve la fan fora del pis perquè no el pot pagar, molt heavy, eh?
3: Sí, abraçada forta a totes aquestes persones, que no estigueu en un bon tràngol econòmic, que de tots ens surt, va, tots podem.
0: Doncs tenim el telèfon obert.
4: 93 545 68 68.
0: I ens expliqueu si els diners donen la felicitat, sí o no, i també si heu tingut una mala passada per culpa dels diners, o al contrari, si heu millorat la vostra vida gràcies als diners, a una loteria o algun concurs o algú que us ha fet guanyar diners.
3: Exacte. Jo he de dir una cosa, vull demanar a l'audiència, és que, clar, no hi ha cap sí de moment, no?
0: No, totes les respostes són els diners donen la felicitat i és un no.
3: Si us plau, necessito capullos materialistes que estigueu a l'altra banda, que jo conec gent que és en plan, no, la pasta, sóc feliç amb pasta. Si us plau, truqueu-nos ara i dieu-nos que teniu un descompte potable, que us agrada el xampany i que us la pela. I que sou feliços, dieu-ho.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Àlex Abad.
0: Àlex, des d'on es truques?
6: Àlex.
5: Des de Lleida.
0: A veure, els diners donen la felicitat, sí o no, Àlex?
5: Sí, jo dic que sí, 100%.
0: Vaya materialista.
3: Déu-n'hi-do. Quants anys tens tu, Àlex?
5: Jo, 16.
0: 16 anys? Bueno, és que clar, tens 16 anys.
3: Però si no t'arriba ni pel bollicau. Però què estàs dient?
0: I per què creus que els diners donen la felicitat, Àlex?
5: Jo... Hòstia, és que... Mira, jo me jugo 1 milió d'euros que tots els que han dit que no... li fiques 1 milió d'euros a damunt de la taula i diuen que sí.
0: Vale, això és una cosa. L'altra és que allò et doni felicitat, saps?
3: Doncs
5: pues jo, per ara, no he conegut a ningú pobre que sí que sigo feliç.
3: Ah, no? Doncs pues has viatjat molt poc, eh? Has vist molt poc món, col·lega.
5: Doncs pues sí, he viatjat poc. No, clar, no puc.
3: És un nen de 16 anys, està barrejant conceptes.
0: Sí, crec que no,
3: ara
0: no
3: està dient un tio pobre, quan tampoc estem parlant de pobresa.
0: Tu, Àlex, no has treballat mai?
5: Hòstia que no.
0: De què treballes amb 16 anys, nen?
5: De tractorista.
0: Ets tractorista. I et vols dedicar a tractorista tota la vida?
5: Sí.
0: Tota la vida vols ser pagès?
5: Sí.
0: Ho tens claríssim.
3: Però clar, tu de quanta quantitat parles quan dius felicitat de diners?
5: A veure, jo també et dic que els diners donen la felicitat amb mesura.
3: A veure, explica't.
5: Perquè un... que té 15 milions d'euros al banc. No és feliç.
3: Bueno, depèn, perquè... tu què saps? Però, nen, no pots parlar per la resta.
5: Ja ho sé, però... s'avorreix de tindre tanta pasta al banc.
0: Vale. I, per tant, què fa per desavorrir-se? Se'n va a Eivissa.
5: Comprar i gastar.
0: Comprar i gastar, ell que pot fer-ho, no?
3: Bueno, i segur que hi ha molta gent que dona els diners a fundacions, no?
0: Potser.
3: També hi haurà espècimens d'aquests.
0: Bueno.
5: Sí,
3: raro és, però bueno, hi haurà.
0: Un 0,01%.
3: Exacte, però està, existeix.
0: Bueno, gràcies, Àlex. És que tampoc estàs ajudant gaire.
3: No hablamos ni con niños ni con terroristas.
0: Sí. Hola, bona nit.
7: Muy buenas.
0: Hola, ¿cómo estás?
7: Soy David.
0: David.
7: De Asturias, amo.
0: Ah, desde Asturias. Muy bien, David.
3: Muy bien, Asturias. Vaya sidra que nos vas a traer, ¿eh?
0: Patria querida. David, bueno, ¿els diners donen la felicitat, sí o no?
7: Yo voy a romper la racha y voy a decir que para mi caso sí.
0: ¡Dios!
3: ¡Ojo! Vale, asturiano, explícanos.
7: Porque yo opino que una persona que es muy pobre no es feliz comparado a una persona que tiene dinero.
3: Ja, però espera un moment, que interrompi, aquí estàs barrejant conceptes, no parlem de, ja sabem que la gent que és molt pobra, vale, que no ets feliç, però parlem d'un tio estàndard, diguem, amb un sou normal, i que de sobte li donen 1 milió d'euros. Creus que serà molt feliç, serà feliç, sí?
7: Bueno, yo creo que sí, la verdad. Es que en mi caso yo soy un poco antisocial, entonces no veo bien, o sea, con las amistades no llego y con la familia tampoco. Entonces, para mí, el dinero es felicidad, en verdad, porque puedo hacer lo que me da la gana.
3: Hostia.
0: Vale. O sea, piensas en tú només y ya está.
7: En mi caso, sí.
3: Clar, entenc aquest punt de vista, eh? No és ni per criticar ni no criticar, simplement és una forma diferent de veure les coses. Clar, si estàs sol, què et queda? La teva companyia.
7: Clar.
3: I la fas més gran, vale, meditant i tot el rotllo, però potser t'agrada, pues, tenir un Ferrari. ¿Tienes pasta, asturiano?
7: Bueno, mi trabajo me permite tener algo así. Lo he pasado mal en su momento.
0: ¿De qué treballas?
7: Soy camionero.
0: Ets camionero, vale. I ho has passat malament per culpa de la feina, per què?
7: Sí, bueno, yo estuve... A ver, soy nacido en Blanes.
0: Vale.
7: Y estuve 27 años en Cataluña. Allí, bueno, me costó bastante conseguir trabajo. Y estuve trabajando para una empresa de cambio de neumáticos de camión y... la que es la madre de mi hijo, pues la dejé, no se portó bien.
3: Hostia.
7: Y empezó a llamar a mis jefes y tal, y al final me echaron.
3: No jodas.
7: Entonces, sí, como estaba el alquiler, no pude pagar el alquiler y tuve que venir pues detrás de mi madre a Asturias.
3: Ah, con tu madre.
0: Vale, per tant, ara no pagues lloguer ni res, no?
7: Ara vivo solo, ara tengo mi piso.
0: Ah, vale. Tienes tu piso. Vale,
3: tens un pis a Asturias per tu sol, no?
7: Sí, sí.
0: Molt bé.
7: Ara, bueno, estic amb mi esposa.
0: Ah, vale, estàs casat.
3: Ara tens una altra dona.
7: Sí, sí, claro.
3: Ah, vale, és que jo pensava... És que los camioneros tienen fama de, clar, estan muy solos y que se tienen que ir de pilinguis,
0: De pilinguis, cada dos per tres.
3: Sí, sí.
7: Sí, sí, pero no es mi caso. Yo que, bueno, normalmente estoy por Asturias y tal, bueno, de vez en cuando sale algo nacional. Ara mismo estoy volviendo de Madrid.
3: Vale.
0: I això és veritat, doncs, el dels camioners, el de les pilinguis? Per tant, no en el teu cas concret, però en general és veritat.
3: Tus col·legues sí?
7: Los que trabajan en la empresa donde estoy... Yo creo que no. Los que hacen internacional, yo creo que sí, porque están muchas horas fuera de casa, están muchos días. Entonces,
3: claro,
7: están claro. Todos en la cabina y bueno, pues las personas tienen necesidades, en verdad, ¿no?
0: No, pero ¿tú has conegut a camioners que han anat de bilingües?
7: No, la verdad que no.
0: No?
3: Seguro?
0: No. Sembla que vols com cuidar una mica la imatge,
3: Vol defensar el sector, sí, però és indefensable, perquè sabem la veritat.
0: Dios! Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé.
3: Adéu, camionero.
0: Va, que avui estem preguntant si els diners donen la felicitat, sí o no, i si ho veu passar malament per culpa dels diners a través del telèfon de la ràdio. Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Soy el pirata.
0: El pirata.
3: Ah, el pirata.
0: A veure, pirata, els diners donen la felicitat, sí o no?
1: A ver, yo creo que todos los que han llamado son mileuristas y no saben lo que es tener dinero.
3: Oye, un respeto, pirata, un respeto, coño.
1: Pero no mejoras, pero ¿cómo no va a ser? No te vamos a hacer feliz tener dinero. Dios.
3: Vale, explícanos, ¿tú has vivido en la pobreza y luego has tenido dinero? Explícanos una mica.
1: De todas las maneras, pobreza, dinero, pobreza. Sí, hostia, y no se vive igual con dinero que sin dinero. No,
0: vale, pero
1: igual.
0: ¿Para tú la pobreza qué es? ¿Tú cuándo has estado pobre? ¿Qué te ha pasado?
1: Bueno, pues muchas cosas, tío, la vida te separa, te quedas sin un duro, bueno, muchas cosas, lo que decía el camionero, para la vida, pero no es lo mismo estar con dinero que sin dinero, es que hay que ser realistas en la vida, yo no veo que lo pase mal el Lamine Yamal ni el Messi, esta gente no lo pasa mal en la vida,
3: Sí, pero una cosa es pasarlo bien o mal y otra cosa es ser feliz, amigo mío.
1: Hombre, son felices, tío, no me jodas. Habla de todo, hay de todo. Hay pobres felices y pobres infelices. Ya hay ricos felices y ricos infelices. Hay de todo en la vida, como todo.
0: ¿Tú, pirata, es feliz?
1: Yo soy feliz. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero.
0: Mira el pirata, ¿eh?
3: ¿Y ahora cómo vas de pasta? ¿Tienes un buen tesoro, pirata?
0: ¡Arr!
1: Bueno, ahí estoy subiendo el cofre.
3: Subiendo el cofre, sí. Estás guañando pasta.
1: Ampliando el cofre, lo tengo que hacer más grande porque no me cabía la moneda de oro.
0: Carai, vaya ricachón el pirata ara, per favor. Ja convidaràs a algú.
3: Claro.
1: Ja sabéis, cuando queráis os llevo la cena.
0: Molt bé, gràcies, pirata, que vagi bé.
3: Ha passat de ser pirata a pirata. Adéu.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 69.

0: Shakira. Les 9 i 24 minuts, els diners donen la felicitat, sí o no? Vinga, va, tens el telèfon, diu...
1: 93-545-68-68.
0: A veure si tenim algun altre afortunat o afortunada que també li ha tocat la loteria, com ens ha trucat abans aquell home.
2: Vinga, va, truca'ns ara i ens expliques la teva història sobre la pasta.
0: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Hola, hola, com et dius?
4: Bones.
3: Em dic Kilian i estic amb la meva mare.
0: Kilian, vale, està amb la seva mare, per tant pot parlar per la ràdio.
4: Kilian. Bé, molt bé, molt Kilian.
3: La mama està conduciendo.
0: Està conduciendo. Molt bé. Kilian, els diners donen la felicitat, tio.
3: Que sí, clar que sí, perquè amb diners... Molta felicitat, perquè amb diners et pots comprar cases, clar, menjar, sense menjar no pots viure.
0: Quants anys tens, Kilian?
3: Tinc 10.
0: Una veritat que ha dit el Kilian és que sense menjar no pots viure. Això és veritat,
4: No, no.
3: Això és veritat,
0: això és veritat, és veritat. Sí, sí.
4: A més, el Kilian és un tio de gustos molt cars. Què t'agrada menjar, Kilian? A què t'agrada el sushi?
3: Sí, m'agrada el sushi, la pasta,
0: clar,
3: moltes coses.
0: Clar, és que clar, pasta, no? Alimenta el Kilian. No, no, no ho fas amb un euro, alimenta el Kilian, saps?
4: Clar, ara entenc per què al Kilian li agrada la pasta. Parla de diners i del menjar italià, clar.
3: Claro, pasta de diners i pasta de menjar.
0: Clar, clic, Kilian. Clar, clar. I escolta, també t'has de comprar roba, que sí, Kilian.
4: Clar.
3: Claro, també, perquè si no tens molta fred quan
0: si no tens fred. Bueno, ara, justament ara, anar sense roba també estaria bé. Però
4: mira,
0: bueno,
4: si vols roba, claro, si vols roba, roba. Saps
0: també,
4: no? La roba, Kilian, vas a robar, també, que està molt bé robar, Kilian.
3: Clar, i el col·legi també són diners.
0: Escola. El col·legi són diners, clar, clar, és que bueno, Kilian, i no els pagues tu, carinyo, no, no.
3: No.
0: Qui ho paga? Qui paga el col·le, Kilian? Qui paga el col·le?
3: La meva mare i el meu pare.
0: Clar.
4: Les cabres,
0: que són rics,
4: pares,
0: que són rics, perquè clar, li paguen el col·le, li paguen la roba i el menjar.
4: Sí.
0: Paga, paga això.
4: I menja sushi i pasta, que és caríssima.
0: Clar, clar.
4: Kilian, tu saps que...
3: Estic molt nerviosa perquè estava esperant molt aquest moment.
4: Ah, estàs content perquè aquest moment tenies ganes de trucar-nos, no?
0: Que sí. Kilian, quants diners té el teu pare al banc? Perquè clar, és que clar...
4: No soc de pedra. On viviu, Kilian?
0: Kilian.
3: Que on vist?
0: Sí, a on?
3: A Barcelona, Riera Blanca.
0: Clar, Riera Blanca.
4: No, no, Riera Blanca.
0: A Barcelona.
4: Sona comunitat pija, eh?
0: Sona molt pijo, Kilian.
4: Benvinguts a Riera Blanca. Aquí tot és comoditat. Sí. Saps o no?
0: El Kilian va en col·le, que vas en traje al col·le, saps?
4: Sí, hòstia, molaria, eh?
0: Molt bé, Kilian, que vagi bé, tio.
3: Igualment.
4: Adéu.
0: Que mono, el Kilian.
4: Jo m'he enamorat d'ell.
0: Clar, clar, és que sense menjar no pots viure.
4: No, no, és una realitat.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Svetlana.
0: Svetlana! Amor meu, com estàs?
4: Aquesta és la que et va agradar de festa, que m'has dit abans, no, Miquel? Què t'agrada aquesta tia?
0: La nit de Sant Joan.
5: Sí.
0: Em va venir quan estava punxant.
5: Ja passa molt bé, espera com Miquel.
0: Espera que els explico a l'audiència, que estan escoltant la ràdio. La nit de Sant Joan, que jo vaig anar a punxar a la Torre de Claramunt, un poble que no havia estat en ma vida.
4: Bé.
0: Em vaig trobar...
5: Ah, mira, i t'ha gustat?
0: Molt. Em vaig trobar aquesta senyora romana, catalana, amb els cabells...
5: Soy catalana.
0: Amb els cabells... de color rosa.
4: Vale, molt cuir, m'agrada.
0: Que jo vaig pensar, aquesta senyora, jo vull dormir amb ella aquesta nit. Avui me la faig. Però en cap moment em va convidar a casa seva a dormir.
4: En sèrio?
0: No em va convidar a dormir amb ella.
4: Svetlana, no li ofreciste un poco de chiqui-chiqui a Miquel?
5: No, porque pensaba que... Bueno,
4: ¿qué pensabas?
5: Tengo casa al lado, podría venir a mi casa a dormir.
0: Claro.
4: A dormir.
5: A dormir.
4: Dios, de repente chido.
0: Ah, només a dormir.
5: Oh, Miquel, ya lo sabes.
4: No lo sabemos, Svetlana. ¿Qué harías con Miquel?
5: Ah, vale, Tomás.
4: Sí,
5: ¿cómo estás?
4: No, ahora mismo celoso, Svetlana. Me encantaría dormir con tu pelo rosa, la verdad.
5: Vaya, tela. A la próxima vienes aquí a la Torre, a la fiesta mayor.
4: Y haremos
5: con
4: chiqui-chiqui.
5: Miquel González.
0: Y faremos una mica de chiqui-chiqui.
4: Chiqui-chiqui. Me la pondréis como una torre, esto.
5: Estoy en la Torre, declaramos un chiqui-chiqui.
0: Vale, guapa.
5: Me encantó mucho.
0: Venga.
5: Gracias por todo.
0: Adeu.
5: A la música y todo, Miquel, simpático.
0: Venga.
5: Y Tomás, también. Chao, chao.
4: No, tranquila, estoy acostumbrado.
0: No calla, ¿eh? Adeu.
4: Adeu, Svetlana.
5: Adeu, guapo.
0: Molt bé, la Svetlana.
4: Molt cabra, eh? Hòstia, sí, però sí. La propera anem a casa seva a fer un copeo, eh? No a follar ni molt menys, però anem a fer un copeo.
0: Només faltaria.
4: Déu-n'hi-do.
6: 93 545 68 68.
0: Va, els diners donen la felicitat, sí o no? Està guanyant el no amb 5 vots i el sí 3 vots.
4: Atenció, perquè aquí tenim una reflexió curteta per WhatsApp que diu el següent. Els diners sí donen felicitat, però la felicitat no ve dels diners. Cuidao, cuidao aquesta que m'ha agradat.
0: Dios! Aquí tinc un missatge que diu això.
4: A veure.
7: Bona tarda, Fleixeros.
0: Hola.
7: Doncs jo sempre ho dic. Conduir un Ferrari et farà ser més feliç que no conduir-lo.
0: Oh.
7: Home, jo penso que no, però no em faria res. I aviam si el problema del sou sí que hi és i aviam si el president Sánchez ens apuja una mica el sou.
0: Dios!
7: El paio. Vinga, bona tarda.
4: Vinga, ara política, molt bé, els oients.
0: No feia falta, però vale. Molt bé.
6: 93, 545, 68, 68.
4: Ara posa una altra, a veure si diu, com Franco no passava.
0: T'imagines? Ai, bueno, ahí tinc una trucada. Hola, bona nit. Ah, no, pues no hi eres.
4: Vaya estafa.
0: Anem a escoltar el Manuel Turizo.
4: Vamos.
6: Vols fotre a parir el teu ex? 93, 545, 68, 68.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir blau? Què és Blau, conyo?
2: Digues el que és, tia.
1: És un nom.
2: Sí, pel nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: diu Loco.
1: Loco,
0: això
1: loco.
0: Que sona el Flash Urban de Justin Quiles i el Chimbala.
1: A Loco.
0: Avui preguntem, els diners donen la felicitat, sí o no?
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Ara n'agafarem més trucades abans, però anem a parlar d'una notícia que hem descobert aquesta tarda, d'un home que li va tocar la loteria, el Michael Carroll.
1: Michael Carroll.
0: Que va ser 9,7 milions de llibres, el que seria 11,4 milions d'euros, vale?
1: Sí.
0: I va acabar en quiebra 8 anys després.
1: Exacte, el tio en bancarrota, pràcticament. El tema és que el novembre del 2002, aquest home, Michael Carroll, tenia 19 anys i va guanyar la Loteria Nacional Britànica. Què va fer el tio? Doncs el que faria qualsevol xaval amb 19 anys que de sobte li toquen 10 milions de lliures. Què va passar?
3: Aquí està el problema.
1: Que semblava rotllo el gran Gatsby, el tio amb unes festes, drogues, pilinguis, com ens agrada dir, també cadenes d'or, Ferrari...
0: No li faltava de res.
1: I clar, tu dius, 10 milions al 2002 és molt més que ara, o sigui que és com avui dia tenir 20 milions, realment.
3: Sí, és que és quasi el doble, sí, sí.
1: Doncs aquest home fa un parell d'anys, més o menys,
3: bueno...
1: Ho va perdre absolutament tot. És a dir, va acabar de perdre-ho absolutament tot, vale? I va haver de tornar a la seva feina original, que era, que no ho hem dit abans, basurero.
3: Era basurero britànic.
1: Sí, sí, sí, basurero britànic. I bueno, el tio, a més, li va deixar la dona, vale? Perquè el tio es va follar a més de 4.000 dones, ho diu ell, eh?
0: Dios!
1: Ho diu ell, eh?
0: Es va follar 4.000 noies.
1: Sí, sí, i el van detenir 30 vegades la policia, perquè suposo que a les festes hi havia drogues, hi havia tal, i una de les anècdotes diu que las chicas se quitaban toda la ropa y servían cocaína en bandejas de plata.
0: Bueno, i ara, clar, és que, clar, això és el problema de que tens 19 anys, no? Et penses que aquests 11,4 milions d'euros et duraran tota la vida.
1: Sí.
0: Però no! Sí. La veritat és que
1: un dia acaba tot i... Ui, perdó. Un dia acaba tot i, clar, i marrameu, miau, miau.
0: Però tu pensa que el senyor Michael Carroll aquest, sí, ara mateix, tindria una vida brutalíssima si hagués...

0: penedeix en aquest sentit. I ha tornat amb la seva exdona.
1: Bueno, saps què passa? Hi ha gent que no està feta per ser rica.
2: No, és així. És així.
1: I bueno, no parlem en primera persona perquè no ho sabem, perquè clar, quan ens toqui la loteria ho sabrem.
0: Que no siguem milionaris, va.
3: Vinga, va, els diners ens dona la felicitat, sí o no, va?
4: 93 545 68 68.
3: És el telèfon del Flash Urban obert fins les 11 i a veure si guanya el sí o el no. De moment el no està guanyant amb 5 vots i el sí s'ha quedat amb només 3 vots, de moment.
0: Teunito.
3: Hola.
5: Hola.
3: Hola, com et dius? Hola, com et dius?
0: Ei, tio.
5: Aaron.
3: Aaron, baixa el volum de la ràdio, tio, sisplau.
0: Fa por.
3: Aaron.
5: Sí, digue'm, ja et sento bé.
3: Els diners donen la felicitat, sí o no?
5: I tant.
3: Tu creus que sí?
5: Jo crec que sí.
3: I per què?
5: Mira, jo porto 30 anys sol, que no vull parella, i, claro, el tindre diners pues no me fa falta, i la veritat és que estic molt content, molt, molt feliç.
0: Vale.
3: Clar, coses com, per exemple, comprar-te un pis no ho has de fer amb una altra segona persona perquè ho has pogut fer tu sol.
5: Ahí está, yo ya me he comprado el meu pis, ja ho tinc tot pagat, tot bé.
3: Vaya afortunat, aquest home, no?
0: No, Déu-n'hi-do, joder, sí.
5: No, porto des dels 16 anys currant.
0: Ah,
5: i 44.
0: I sempre has currat del mateix o no has canviat de feina?
5: Sí, sempre el mateix.
0: Hòstia, i què fas?
5: Tinc un parell de clubs de nenes carinyoses.
3: Perdona?
0: No, un moment, és real això?
5: Claro.
0: Clar, o sigui, tu ets qui rep a la gent que li toca la loteria, segurament.
5: Ah, no, bueno, tant no, però bueno.
0: Bueno, ara no hi haurà.
3: Però tu ets propietari de dos prostíbols.
5: Sí.
0: No, no diguis el nom, però on estan ubicats, a prop? No.
5: Mira, un està a Barcelona, vale, i l'altre està al Tarragona.
3: A Tarragona i a Barcelona.
0: Home, a Barcelona tens un?
5: Sí.
3: A quin carrer?
5: Carrer Urgell.
0: Però sí. És rotllo de bailarines o és rotllo de xiqui-xiqui solo?
5: Les dues coses. Xiqui-xiqui, bailarines.
3: Sí, al carrer Urgell de Barcelona, que està al costat d'un lloc d'apostes.
5: Exacto.
0: Bueno, jo ho diré molt ràpid.
3: No és perquè hi hagi anat, ho sé, perquè passo per davant cada dia.
0: Clar. No, gràcies, Miguel, ja sabem el que fas a diari.
5: És el...
0: Bueno, ho dic ràpid. Jaime Urgell, 150.
5: No.
0: Sí, l'he trobat. Déu meu, senyor.
3: Però, escolta, tu, aquests dos prostíbols els has muntat tu amb els teus diners?
5: Sí, els he muntat. Jo me'n vaig a començar amunt i ara, pues, a aquest altre, que fa ja 6 anys, i ara vull muntar un altre.
3: I les treballadores, les noies que treballen allà, són treballadores teves, suposo, no?
5: Ja, sí, treballadores molt ben correctes i tot.
3: Bueno, ja, molt ben correctes.
5: Tu creus que m'ha de un negoci?
3: Digues.
5: Que aquest negoci és igual que qualquera, com qualquera un altre.
3: Bueno, a veure, igual que un altre, perdona, eh?
5: Sí, bueno, ho dic per les noies, per les noies.
0: Vale, no, a veure, hòstia, és que clar, mai ens havia trucat un propietari d'un
3: puticlub, clar.
0: Jo crec que treballador alguna vegada, però crec que propietari com tal no...
3: Propietari, clar, a veure, explica'ns una mica com ho tens muntat, aquest negoci, com cobren elles, com gestiones tu els diners.
5: Bueno, pues elles cobren el 50% i jo cobren, pues, com al dia o en targeta.
3: Per tant,
5: o...
3: si una noia, una treballadora teva, avui, aquesta nit fa 1.000 pavos, tu et quedes 500.
5: Bueno, 500 o 400, depèn.
0: Ah, i ella es queda la diferència, de veritat?
5: Ni tant. N'hi ha dones que guanyen el dia 7.000 pavos, m'entens?
3: I escolta, elles són autònomes o són treballadores teves d'empresa? Amb contracte?
5: No, són treballadores d'empresa amb nòmina.
3: Amb nòmina.
0: Amb nòmina, bueno, clar, però a vegades tu pagues amb efectiu i d'altres... O tenen una nòmina de sou base, de salari mínim, i la resta ho pagues amb espècies, com qui diu.
5: Ahí está.
0: Ah. I quin contracte hi ha? Es diu, és de metal·lúrgia o què li poses? Pilinguis? SL? O com va?
5: Sí, hi ha un sector que és d'això.
0: D'entreteniment.
3: Hi ha un sector de... per fer-te un contracte de feina, pots posar aquests pilingui.
0: Bueno, entreteniment clar. Adult, deu ser, o com es diu exactament?
5: Són dones de companyia. Dones de companyia, com si...
3: Bueno, companyia, ja, carinyo, ara companyia.
0: Sí, però dona de companyia també pot cuidar el meu avi.
3: Clar, saps? I no menjar una polla, saps? A veure, no, és veritat. A veure.
0: No, clar. Sí, no, clar.
5: És així.
0: Todo entra en el mismo saco, les de la residència i les de l'Urgell, clar.
3: I escolta, la gestió interna diària,

0: per amb elles, com és?
1: Molt bona.
0: Elles t'estimen a tu?
1: Com?
0: Elles creuen que tu ets un bon jefe?
1: I tant. Jo mai he tingut ningú problema, ninguna, mai.
0: Perquè entenc que normalment a vegades es relaciona amb màfies.
2: Sí, sí.
1: No, màfia no. Màfia, si no ets espanyol, sí que pots ser un mafioso. Però els espanyols aquí que tot porten tota la vida no són màfia. Ho portem fa molts anys.
2: Tu d'on ets exactament?
1: Jo d'aquí, de Barcelona, de Cornellà.
0: Tu ets català?
2: Vale.
1: Jo soc català.
0: Tu ets català
2: i un dia vas decidir obrir dos establiments. Bueno, clar. Però has dit que vas començar amb 16. Ara què estava pensant?
1: Sí.
2: Amb 16 anys vas començar a invertir en prostíbuls, tio?
1: Sí, i tant, tio. Jo tot el que guanyava...
2: A veure, un moment, perdona.
0: No és tan lògic, això, tio.
2: És que, clar, ara, jo, de veritat, no volem alliçonar ni res, però amb 16 anys no pots dir i tant de que hagis començat a invertir en un negoci, doncs, bueno, de prostitució, tot i que sigui legal.
1: Jo estava amb un amic meu que té diversos, vale? I vaig començar amb ell. I ja,
0: així. I vas començar amb 16 anys a invertir en un prostíbul.
1: I tant, amb ell.
0: Entonces, però en quin moment tu tens la idea de vaig a invertir en un prostíbul?
1: Perquè jo veia amb ell, me parlava ell, m'ensenyava coses i era un negoci que no guanyes amb ningú negoci aquests diners.
0: Però èticament no t'has sentit mai malament?
1: Eh?
0: Èticament no t'has sentit mai malament, tu?
1: Pues jo no, la veritat que no. Perquè no hi ha ninguna dona, ninguna que estigui ahí cocinada ni res. Estan perquè volen. Quan volen estan i quan no se'n van. Ja està.
2: I t'ha passat moltes vegades durant l'any? Has de fer molts canvis de personal perquè marxen, diguem? Perquè s'han cansat?
1: No,
2: perquè...
1: són elles soles, eh? Venen i se'n van. Venen noves, se'n van, és així.
2: Ah, o sigui que tu creus que és una feina per elles temporal perquè realment han de sortir d'un apuro, com qui diu, i llavors fan allò durant un temps i després tornen a la seva rutina, no? És una mica...
1: Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, perquè n'hi ha dones que veuen tants diners en un dia que ja... no van anar a deixar una casa per 50 euros, eh? Tu m'entens?
2: No, sí, t'entenem.
0: Però la majoria aguanten 2-3 mesos, suposo, i després ja se'n va.
1: Ja.
2: Bueno, i tema clients, tio, has tingut alguna vegada algun problema? Evidentment ja tens els teus segurates, els goril·les que estan allà. Has tingut problemes amb clients?
1: Oh, sí, moltes vegades.
0: Però ha hagut problemes, per exemple, de drogues, d'armes i d'aquests tipus?
1: No, mai, això mai.
0: Vale.
1: Això
2: mai. Menys mal.
1: Mai han entrat a registrar, mai. El que passa que hi ha hagut problemes que es fiquen massa piripis i se les para, oia. Se fiquen a les noies, se fiquen amb els clients i, pues...
2: Ja, això, clar, és que també és un tema que... Jo sempre penso que entenc, que es vulgui barrejar el tema d'alcohol i consum amb aquest sector, perquè és com que t'impulsa a fer-ho més, però crec que es veuria una mica millor si, clar, si no fos literalment un bar o una discoteca, saps o no? En el sentit de, oye, parlar-ho com adults i, bueno, no sé. Però, clar, com es relaciona amb això, la gent a sobre va borratxa, és més baboso, per dir-ho així, no?
1: Ahí está, tú lo has dit, has de la clave.
0: I problemes de clients que s'hagin passat els límits amb una treballadora teva?
1: Ui, sí, bastants.
0: I tu com reacciones com a jefe de la treballadora?
1: Pues anar a l'habitació, hi ha un botó, a la preta, venim tres i a fora.
2: A fora, però no le pegáis ni nada, no?
1: No se puede pegar a nadie. No se puede pegar, lo coges y lo sacas fuera y ya está.
2: En pelotes, clar, perquè potser estan follant, el treus amb boles i li tires la roba, que això és típica escena de pel·lícula, o no?
1: Li falta molt el respecte, da igual com estigui, al carrer.
0: Vale.
2: Hola, imagina't que et foten fora amb pilotes.
0: Cada habitació d'aquest prostíbul hi ha un botó secret, per dir-ho d'una manera, que la noia que treballa, si hi ha algú que no li cau, ho pitja i està salvada.
1: Ahí está. Pues si no tindria un problema el gordo.
0: Bueno, i bueno, tindries problemes tu, però ella també, saps? Vull dir,
1: ja, però no m'entero el que fan ahí, el dintre, perquè tu no pots tindre càmera ni res, no m'entero. Jo, el que ella em diu i ella em diu.
2: No hi ha càmeres, segur? Estàs segur que no hi ha càmeres?
1: No pots tindre dintre les habitacions càmeres, està prohibit.
2: Ja sabem que està prohibit, però clar... com és tot una mica així.
0: Bueno, és un
1: poc... Ja, no, no, les coses aquestes
2: les podríem molt legals. Oye, podríem fer un programa sencer parlant d'això?
0: No, no, sí, sí, és que ens ho hem trobat interessant.
2: Sí, sí.
0: Hi han coses que no sabem, perquè no hi ha mai, saps?
2: De veritat, que en cap moment és que estiguem ni enfadats amb tu, ni molt menys.
0: No, no, és simplement curiositat. I sabem que els oients també estan curiosos ara mateix, perquè ets jefe de dos prostíbuls, un de Tarragona i un altre de Barcelona.
2: Sí, sí. A veure si algú ens envia algun WhatsApp reaccionant a la trucada d'aquest home, que té dos prostíbuls, ni més ni menys.
1: Tindrà opinions de tot arreu.
2: No, no, això està clar, això està clar, senyor.
0: I suposo que estàs acostumat a tenir opinions més contràries que bones, no?
1: Sí, sí, però jo és que no em dono igual. Per un oído mentre i per l'altre me fut.
0: Sí, però és que el que més sobta, en el fons, és que des dels 16 anys que estàs posant diners per construir dos puticlubs. Vull dir, des dels 16 anys ho tenies claríssim.
2: I la família què va pensar en el moment de la primera inversió, clar, així ràpid?
1: Jo me vaig anar de la meva casa als 15 anys.
2: Ah, hòstia.
1: M'entens?
2: Sí, sí.
1: I ja vaig començar a saco, amb aquest amic meu i a saco.
0: Bueno, per tant, no has tingut una adolescència molt ordenada, per dir-ho d'una manera, no?
1: No, no, la veritat és
0: malament.
1: Que de sortir de festa i esto, res.
0: I abans d'invertir en puticlubs amb 16 anys, havies anat a Pilinguis?
1: Jo sí, claro.
2: Ah, i ho fas encara?
1: No, ara estic avorrida d'elles. Ara les veig i ni les miro, tio.
2: Ui, bueno, tio, a veure ni
0: les... Un extrem a l'altre.
2: Clar, però una cosa, ni les miro, no. Vull dir, les mires, però amb uns altres ulls. És que, saps què passa? Que has de matitzar una mica les paraules perquè, si no, quedaràs com una mica capullo i tampoc volem això. Vull dir, estàs expressant la teva opinió i tal...
1: No som un babós, que...
2: Doncs ho poses fàcil.
0: Clar, i ara tens l'oportunitat d'explicar una mica com és el teu... Bueno, el teu negoci.
1: Tu a les teves treballadores no pots ser ningú babós ni res, tens que tindre els límits.
0: Però tu t'has anat amb alguna treballadora teva?
1: No, mai. Escolta'm, et vaig a dir una cosa. No confundeixis el placer con el negocio.
2: Ja, ja, no.
0: Vale, però entenc que a lo que tu et dediques és fàcil caure-hi, no?
1: Bueno, vale, però tu fas una cosa molt... Tu pots fer una cosa molt, molt d'esto, agafes. I quan plegues, agafes els dinetis i te'n vas a una altra, ja està.
2: Ah, o sigui, tu vas a un altre puticlub, per dir-ho així, no?
1: Ara no, però abans ho feia, sí.
2: Tens família, per cert? Tens dona, fills o alguna cosa?
1: No, ni vull.
2: Ah, no vols?
1: No vull. Mai he tingut ni mai tindré.
0: Clar, perquè sexualment sempre t'has quedat ben satisfet, no? Això no serà, aquí no estarà el problema. Aaron, estaríem moltes més hores parlant amb tu. Portem 15 minuts parlant amb tu.
2: Oye, el dia que obris un bar normal de copes, el Miquel i jo anirem i ens fem un gin tònic junts i parlem, vale?
1: Bueno, podeu passar per aquí si voleu, eh?
2: No.
0: Bueno, de moment ens ho pensem,
2: no.
0: Vale?
2: Ens ho pensarem. Vinga.
0: Adéu, Aaron, que vagi bé.
1: Bona nit.
0: Bueno, déu-n'hi-do la trucada que acabem de tenir aquí al Flash Urban. Si algú vol opinar sobre aquesta trucada, ens pot enviar un WhatsApp ara mateix, si vol, eh?
2: Sí, exacte. Opineu de la trucada i també recuperem la de l'inici del programa. I és que volem saber si els diners donen la felicitat.
0: El WhatsApp és aquest.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: 699-69-69-69. A veure què opineu vosaltres d'aquest home que, amb 16 anys, ja va començar a invertir en dos prostíbuls.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Veure, ja anava de Pilinguis amb 16 anys, eh?
2: Ja, clar, és que és una infància complicada. Si marxes de casa amb 15 anys, doncs el que t'espera és la vida adulta massa d'hora. I, bueno, ella es va trobar una vida molt adulta i massa d'hora.
0: Va, de seguida agafem més trucades aquí al Flash Urban.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just, ja estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I heu fet a Ibiza, festa?
1: Home, una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
2: Tu has fet aquests dies a Ibiza?
3: Déu meu.
4: Clar, ara entenc pel que li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot de...
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat. Flaix FM. Són les 10.
1: Vinga.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868.
2: Ole.
0: Flaix Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
3: Déu-n'hi-do la nit més calenta que portem avui aquí al Flaix Urban, eh?
1: Uah. Mare, mare meva.
3: Calenta,
1: mare
3: tan meva. Calenta que fins i tot ens ha trucat el jefe de dos puticlubs.
1: Mare meva, i els missatges escrits que també estic rebent per WhatsApp.
3: Sí.
1: Mare, mare meva,
3: què,
1: aquest,
3: què t'ha passat? Què tens? Uf. Espera, si t'acabes d'incorporar al programa, no va veure en marxa, avui preguntem si els diners donen la felicitat, sí o no, i hi ha temes varis dintre d'aquest tema.
1: Sí.
3: Què t'han dit per WhatsApp, Tomàs?
1: Bueno, yo ya giré textual, ¿no? Digo así, hola, buenas noches, os voy a comentar la historia de cuando mi amigo de cultura magrebí violó a su profesora de literatura inglesa en Cádiz.
3: ¿Qué?
1: Esto pasó a 3 años de mi amigo, hacía clases con ella, y a él se le daba muy mal su asignatura y empezó a ser rebelde en sus clases, tirar mesas, tirar papelitos, fumar en medio de clase y muchas cosas más. Un día mi amigo se quedó el último porque la profesora le estaba regañando. Y él, frustrado, le empujó y la empezó a tocar. Le tapó la boca y la empezó a violar. Eso es lo que me contó mi amigo. Yo normalmente le creo todo lo que dice porque me lo hicieron muy en serio con mucha seguridad. Me dijo que amenazó a la profesora con matar a su hijo si iba a la policía. Y hasta ahora no le ha pasado nada. No sé por qué. Espero que os haya gustado la historia. Venga, un abrazo.
3: Bueno, però aquesta història que ens va explicar...
1: Jo, de debò, em quedo a quadres.
3: Això ho acabem de rebre ara mateix al nostre WhatsApp.
1: Ara mateix al nostre WhatsApp, clar, no és que tingui exactament res a veure amb el tema de, del tema prostitució, ni tampoc el dels calés que estàvem parlant, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la història d'aquest home que es diu Marwan.
3: El Marwan. Bueno, Mar, si vols trucar i acabar-nos d'explicar...
1: Sí, ens aniria bé.
3: Sí,
1: per contrastar una mica això, la veritat, seria bo.
3: Seria, clar... Bueno, clar, és que déu-n'hi-do quin missatge, en fi.
1: No, estem a quadres.
3: Tinc un altre missatge que ens ha arribat, que diu això. Hola.
1: Ah, vale.
4: Hola, Flaix, què tal? Aquí des de Barcelona.
1: Hola.
4: Soc el Guillem. Respecte a la pregunta de si els diners donen la felicitat, jo sempre dic que el primer que has de treballar ets amb tu i amb la teva ment. Després els diners ajudaran. És a dir, els diners ajuden a la felicitat. I després, respecte a la feina de l'Aaron, el negoci de l'Aaron...
1: El putero.
4: Jo estic d'acord amb ell. Si és el seu negoci, tot li va bé i tot és legal, pues, èticament o no, si és legal, jo el deixaria fer. És a dir, no el jutjaré mai. Jo no ho comparteixo, no ho he fet mai, ni ho faré, però sempre dic que... Cadascú a casa seva intenta fer el que pot, i si és legal, pues endavant.
3: No, bueno, clar, legal de moment és.
1: Clar,
3: l'altre és que l'ètica te la sudi.
1: Jo m'agrada perquè realment si algú deia que estava a favor o que aprovava una mica el sector de l'Aaron, pensava que seria un Manolo, rotllo, hombre, si ellas quieren, pues toman por culo.
3: Bueno,
1: però
3: aquest és més sector de pasta.
1: Aquest era un xaval, aquest nen, doncs que se'l veia bé, no?, educat i amb una opinió seva, personal, pues, bueno. Però, clar, també hi ha grans farmacèutiques i que són legals, o les indústries d'armes que són legals, i tot i això no estan bé, i no tothom les recolza. Llavors, no sé què dir-li.
3: Bueno, el tema principal d'avui se'ns ha anat d'altres temes. Continuem amb el que és això, que és els diners donen la felicitat, sí o no?
0: 93-545-6868.
3: És el de lo que parlàvem avui, però, bueno, en fi, al final...
1: Sí, ens ha trucat l'Aaron i es ho ha desmuntat tot.
3: Hola.
5: Hola.
3: Hola, com et dius?
5: Jo, Hugo.
3: Hugo, des d'on ens truques?
5: Pues des de Lliçà de Vall, ara.
3: Molt bé, Hugo. A veure, els diners ens donen la felicitat, Hugo, sí o no?
5: Jo crec que no, però sí que la sensació que et dona és molt semblant.
1: Ah, vale.
5: Jo mai he vist a ningú plorant a un iate o un Ferrari. Mm. Que, òbviament, una persona amb calés pues, pot tenir una situació... a nivell de salut, familiar o el que sigui, que li faci estar trist. Però això no vol dir que de normal sigui una persona que no sigui feliç.
3: Vale, per tant, que si tu ets ric, el que hauria de ser feliç hauria de ser això.
5: Jo crec que si tens molta pasta, probablement siguis bastant feliç. I també crec que si no tens peles, estàs bastant trist, perquè si... no tens per pagar-te el lloguer, no tens per pagar-te el menjar o el que sigui, t'asseguro que feliç, feliç no ets.
1: Sí, però aquí estem parlant de... Tu estàs parlant de pobresa com tal. O sigui, tampoc hem de posar el milionario i el tio que no li llega a fin de mes. Vull dir, que tu pots ser un tio que et pagues el teu menjar, tens la teva dona, el teu fill, ho pagues una mica tot, al límit, però ho pagues, i pots ser molt feliç. Pues te'n vas, te'n vas de càmping i prens una paella de 30 pavos i estàs feliçíssim. I hi ha milionaris que potser ho són, potser no, és el que hem comentat tot el programa.
5: Sí, però jo crec que la sensació de... és una sensació molt semblant a ser feliç.
3: Vale, o sigui, no és felicitat, però és quasi, quasi ser feliç. Bueno, pues vale. Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu, tio.
5: També vull dir que lucrar-se a través de vendre el cos d'una altra persona, per mi és una cosa que no és res ètic.
3: Vale. Bueno, jo estic molt d'acord amb el que acabes de dir, la Guapo. Veritat.
1: No, no, la veritat és que sí.
3: L'altra cosa és que sigui legal o no sigui legal, però això és diferent, això és un altre tema.
1: Però sí.
3: Bé. Pues molt bé. I, bueno, i gràcies per dir-ho, la veritat.
1: Merci per trucar, tio. Adéu.
5: Adéu.
3: Va, anem a escoltar el Jay Weller i l'Omar Kors de Lejitos.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: de Lejitos Remix. Al Jay Weller i al Omar Cous al Flash Urban. Molt bé. Busquem gent de que farem de seguida la broma de El Hormiguero.
1: Exacte.
0: ¿Sabe usted qué es lo que quiero? Si hi ha gent que vulgui que li fem al seu pare, la seva mare, al seu avi, la seva àvia, i que sabíeu que s'ho cregui, de veritat.
2: Alguna persona vulnerable que sigui fan de l'Hormiguero i que creieu que pot respondre a la pregunta de ¿sabe usted qué es lo que quiero?
0: Doncs si voleu que li fem, envieu-nos un WhatsApp ara mateix.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Nosaltres simplement posarem aquest àudio, això.
4: Hola, buenas noches. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
0: I a veure si aquesta persona pues, s'ho creu o no s'ho creu, vale? Vinga.
2: S'ho creuen sempre, eh?
0: Sempre passa, eh? I com que aquesta hora estan amatent l'Hormiguero Antena 3, pues vinga.
2: Home, perfecte. És que qualla molt bé.
0: Doncs vinga, 699-69-69-69, envieu un WhatsApp i heu de passar el telèfon de pare, mare, avi, àvia, que creieu que es pugui creure la broma. Vale?
2: Jo vull una iaia Conxita molt sorda.
0: Sí, que s'ho cregui de veritat, saps? Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
2: Hola.
5: Mario.
0: Mario, des d'on ens truques? Mario?
2: Hello.
0: Bueno, Mario.
2: No, sembla que no.
0: No contestes, Mario. Pues adéu, que te ven. Vinga, telèfon obert. Els diners donen la felicitat, sí o no?
3: 93 545 68 68.
0: De moment el no està guanyant, eh?
2: El no guanya... Bueno, és que només hem tingut que 3 o 4 6, no?
0: 4.
2: 4 6, i de no es portem com...
0: 6.
2: Ah, 6 només?
0: Sí, sí.
2: Ah, en sèrio?
0: Sí.
2: Ah, déu-n'hi-do, jo pensava que molts més, de nos.
0: No, és que el pavo de l'Aaron hem estat 15 minuts
2: vale,
0: parlant.
2: Vale, vale. Déu-n'hi-do.
0: Els diners donen la felicitat, sí o no? Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. És el telèfon del Flash Urban i a veure si guanya abans de les 11, guanya el sí o guanya el no.
2: Volem saber de quina pasta esteu feta als nostres oients, els del Flash Urban, eh?
0: I recordem que busquem alguna àvia, algun avi que es cregui la broma de l'Hormiguero.
2: Exacte, gent vulnerable i atenció que ja m'estan començant a arribar números de telèfon de pares, mares, sí, evidentment. Sí.
0: Si voleu que sigui el teu pare, la teva mare, el teu avi, la teva àvia.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Aquest és el WhatsApp de la ràdio. 699-69-69-69.
2: Vámonos.
0: La gent encara està sorpresa amb la trucada del jefe dels puticlubs, eh?
2: Sí, recordem, si algú s'ha connectat ara, que abans ens ha trucat el propietari de, no un, sinó dos prostíbuls, una a Barcelona i una altra a Granollers, crec, o no sé on.
0: A Tarragona.
2: A Tarragona, correcte. I, mare de Déu, doncs això, ens ha donat la visió d'un propietari i, clar, les interioritats que hi ha, doncs, aquest tipus de sector i de negoci.
0: Molt heavy, eh?
2: Bastant bèstia, sí, sí.
0: Si voleu recuperar la trucada, està a la pàgina web, a flashfm.cat.
2: Sí.
0: Va, anem a escoltar el Bad Bunny, amb aquesta que es diu Nueva York.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests...

et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum que el meu DJ controla.
2: Ara, ara!
1: Flash i Ice Cream, 31 fam, això es diu Dorayakis.
2: És aquesta ràdio i un gelat, Flash i Ice Cream.
1: Ah, sí?
2: Clar.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, evidentment.
1: Aquesta cançó del Doraemon.
2: Molt bé.
1: És que estic buscant la cançó de Dorae.
2: Bona sèrie i bon tema, eh? Jo m'emocionava quan sonava.
1: Ah, sí?
2: M'empalmava, sí, sí.
1: Què?
2: No, això no, això no.
1: T'empalmaves mirant Doraemon?
2: No, no, per favor.
1: En sèrio? Amb la Shizuka?
2: Ala, ala. Ah! Ah! Ah! I tu amb el Suneo, saps?
1: No!
3: Doraemon, el gato cósmico.
2: No, ala, la versió no! Patxa.
1: Ala!
2: Has posat la versió...
1: Aquesta, aquesta.
2: Has posat la versió de la 1.
1: No, la de Boing.
2: És Boing.
4: Navita.
1: Aquesta no, eh? Ah, sí, Super 3. Sí.
2: Posa-la en francès. Doraemon, el gato cósmico.
1: Ja, Doraemon en francès?
2: Segur, no? Misses, fes en realitat. Doraemon French, Doraemon francès.
1: French, poso.
2: A veure, o francès, posa. Francès. Amb C trencada.
1: Francès. No el trobo en francès, eh?
2: Oh, en sèrio?
1: I en italià?
2: A veure... Doraemon, il gatto cósmico. Seria així, no, realment? Ua, porfa, que estigui en italià i que digui això.
1: Doraemon italiano, no el trobo!
2: A veure, Doraemon...
1: Doraemon Cristina d'Avena, què és això?
2: A veure... Sembla Carles. Carles canvia, no?
1: Doraemon, Doraemon.
2: Ara.
5: Yo conozco un grosso gato, siempre alegre, soddisfatto.
2: Hòstia.
5: Con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon.
1: Doraemon?
2: Crec que he trobat un Doraemon italià, a veure.
1: Dios. Ah, sí? Bueno, el Doraemon en italià. Però el Doraemon en italià comença així, vaya
2: a
1: pinga.
2: A veure, és fiestero?
1: Sí. Ojo,
2: pues està fino, també. Dios, vaya coques el Doraemon.
1: Doraemon en italià.
2: Doraemon, il gato cósmico.
5: Yo conozco un lindo gato, siempre alegre y avisado.
2: Però si és latina.
1: Ai, sí.
2: No, no, això no és italiano. Que fills de puta. Giorgio Bani. Ah, no, és Pokémon.
1: Bueno. Ara se suposa que l'he trobat en japonès.
2: A veure. Doraemon, okoto, itabo cósmico.
1: Ah, no, no, no ho és en japonès.
2: No?
3: Doraemon, el gato cósmico.
2: Bé.
1: Bueno, és igual. Continuem el programa, no?
2: Sí. Però jo vull acabar el programa amb Doraemon en italià, eh? Si no, em ratllaré molt.
1: És que no el trobo.
2: És raro, eh?
1: Ja, no sé. Ai, és que m'ha sortit un anunci de 3CAT, no el passarem per antena, no?
2: Sí, no, millor no, clar. Bueno. No, potser no és plan, clar.

0: el traiem en japonès?
1: No, no, bastant bé, he de dir.
0: Japonès version.
1: Vale.
0: Súbela. Perquè saps el que està dient, perquè la saps la lletra,
1: clar,
0: saps?
1: És que literalment parlem japonès gràcies a Doraemon. Tio, qui deu ser l'actriu de doblatge? Perquè això deu ser una iaia. Aquestes veus com tan agudes són de iaies, de debò, eh?
2: Això és el casquet volador.
0: Molt bé, l'has traduït.
1: No fuma, eh, el Doraemon a Japó. És veritat, parla molt més.
0: Doraemon. Vale, va, algú ha de trucar ara mateix en directe i cantar la cançó de Doraemon.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Novita.
4: Daniel.
0: Daniel, des d'on has trucat?
4: Des de Sant Sadurní.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, Daniel, sisplau.
1: Sí, porfa.
4: Sí, ja està.
0: Daniel, aquí tens la cançó del Doraemon, ja la pots cantar. Tu pots, Daniel.
1: Tota teva.
0: Suelo. Vinga.
4: No me'n recordo.
0: Daniel, vaya merda.
1: Però quants anys tens, cabron?
4: Jo tinc 18, però no me'n recordo. Fa molt que no miro això.
0: Però que la cançó del Doraemon se la sap tot, Daniel.
4: No, ja no.
1: Màgica.
0: Però quins dibuixos miraves tu?
4: És que en castellano me la sé.
0: Ai, la faixa.
1: Per favor. Ara ens sabem les dues, home. Si som de Catalunya, ens sabem en castellà i català.
4: No, en català no me la sé, i en castellà tampoc. Fa molt
0: bueno,
4: que no
0: pues aclara-te, cabrón.
1: Te l'hemos puesto en versión franco.
3: El gato tu cósmico.
1: Vaya.
4: En realitat.
1: Ah, sí, se la sap.
0: Bueno, buscarem un altre oient. Adéu.
1: Oye, porta autotune, Novita, no? En espanyol, fixa-t'hi.
0: Sí, sembla. Adéu, Daniel, perquè, clar,
1: no molt, la cançó. Molt mal educat que no se sàpiga Doraemon.
0: Clar. A veure, algú que vulgui cantar la cançó del Doraemon, que truqui. Hola. Collons.
1: S'ha agobiat al final i li ha fet vergonya.
0: El robocóptero.
1: El gorrocóptero, és verdad.
0: Hola.
1: Iba a decir el casquet de volador.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Hola.
0: Com et dius?
5: Jonathan,
0: vinga, canta la cançó del Doraemon.
1: Versió gitano, Jonathan.
5: En català, no foteu.
0: Sí, en català,
1: clar.
0: En català. Vamos, Jonathan!
1: Mira, perquè avui no regalem res, però li regalaria alguna cosa a aquest home, eh? No, bravo.
0: Molt bé.
5: Home, clar.
0: Molt bé el Jonathan, tio.
1: Sí, bravo, nen.
0: Tu sempre guanyes, Jonathan. Molt bé. Hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola, com et dius tu?
1: Hola, bona nit.
6: Ariadna,
0: vols cantar la cançó del Doraemon o una altra?
6: És que només em sé la part del Doraemon, ho pots fer.
1: Ah, la de... Això és el casquet volador?
0: Al principi.
6: Sí, aquest.
1: Joder, macho, només et saps una frase.
0: Ariadna, no miraves el Doraemon, tia?
6: Sí que la miraves.
0: Ah, vale. Quants anys tens?
6: 34, vaig fer el dia 22.
0: Per molts anys, Cari.
1: Enhorabona.
6: Moltes gràcies.
0: Va, va, i som-hi-ho!
6: No, això no m'ho sé, veus?
1: Ah, és que només es sap la frase del Doraemon que diu això és el casquet volador.
0: Ah, només?
1: Sí, ho ha dit.
0: Vaja pinga.
6: No, això no. Em sé la de... El Doraemon
0: ho pots
6: fer de recursos...
0: Pues és que és això que està dient, tia.
1: Sí, bueno,
6: Val, hòstia, diu...
1: Ara pots.
6: El Doraemon ho pots fer...
1: No, bueno. Ara toca los gemidos.
6: Doraemon!
1: Ara meva. Ja crits.
0: Per favor, tia.
1: Sempre
0: molt bé, clar que sí.
1: No, ho ha fet força bé, eh? La veritat és que s'ha salvat.
6: Al
1: final t'ha salvat pel crit.
0: Vale, doncs gràcies.
1: Merci per trucar al programa i cantar també, cabrona. Que vagi bé.
0: Que vagi bé.
6: Bona nit.
0: Hola.
5: Hola, bona nit.

0: Hola, com et dius tu?
1: Jo em dic Nil Pujades.
0: Nil Pujades.
2: Pensava que havia dit Mil Pujades, eh? Dic, hòstia.
1: Nil Pujades.
2: Nil, fantàstic, com el riu.
0: Estupendo, Nil.
1: Exacte.
0: Tu de què ets més, de Doraemon o de... o del detectiu Conan?
1: Jo de Doraemon.
0: De Doraemon.
2: Sí.
1: Sí.
0: Doncs vinga, endavant, aquí tens.
1: Vale. Dale.
0: Sola!
1: Ahí, dale.
2: El gato cósmico.
1: Ara estic en realitat perquè tinc un bon món. Doraemon ho pot fer. De recursos en temps.
0: T'estan fent pessigolles o t'estan fent una palla? Què t'està passant?
2: Escoge, cosquillas o mamada. Què és?
1: Les dues.
0: Per favor.
2: Ah, les dues. Déu-n'hi-do.
0: Per favor. Uah, Nil, mira què acabo de trobar. Mira això.
2: A veure.
0: Ja veuràs.
1: A veure.
0: Dios!
2: No, la cabra.
1: Jo la d'en no me la sé.
2: La versió pastis, eh?
3: Shinsuke!
0: És pues un temazo, això, no? Suena!
2: Ah, és japonesa? No, m'agrada molt més. Deixa-la. Ara!
0: Bé, això no m'ho esperava, eh?
2: Molt bé, al Japó, eh? Es troben molt.
0: Al Japó es troben?
2: Sí.
1: Però
0: on
1: traieu aquests temazos?
0: No sé, el tinc a l'espot i qui ho ve.
2: No, a la ràdio entrats.
0: A la ràdio tenim tot.
2: A la ràdio és universal, la biblioteca.
1: Ja veo, que de Doraemon hasta Chinchan Pastis, tio, que locura.
0: Vale, Marc, ara presentaràs la següent cançó. És el gordo que es diu Loco Loco, vale?
2: Vinga.
0: Vinga, va, fes-ho. Endavant. Marc.
1: Hola.
0: Que presentis la cançó.
2: Presenta. La cançó es diu Loco Loco i l'artista Gordo. Ara presenta-la.
0: Vinga, va.
1: Bueno, pues ara per a mi posarem Loco Loco de Gordo.
0: Molt bé, Marc.
2: Ho ha fet força bé, la veritat.
0: No tiris currículum.
2: Sí.

0: Loco, loco, el gordo, el Flash Urban.
1: Nos ha tocado el gordo.
2: No, ojalà. És la cançó.
0: Ojalà.
2: Tant de bo, bro.
0: Avui hem preguntat, els diners donen la felicitat, sí o no?
1: I déu-n'hi-do,
0: 5 vots han dit que sí.
1: Vale.
0: Mira, encara trucant. I 7 han dit que no. Ha guanyat el no.
1: Guanya la humanitat, no? La moral. Perquè al final, bueno, la moral tampoc, vull dir, no passa res si t'agrada la pasta. Està clar que pots ser feliç amb diners. Però al final els moments amb els amics, la família i amb tu mateix és el que dona la veritable felicitat.
0: I així marxarem.
1: I un iate també molaria.
0: Home, doncs la veritat és que sí. Si algú té iate per convidar-nos aquest estiu, que ens ho digui, sisplau.
1: Vamos, vamos.
0: Vinga. Vinga, va, que marxem amb la 11.
1: Ai, bien.
3: Bona nit.
0: Hola.
3: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
0: El 26 d'abril del 1958.
3: I el número de la sort, el...
0: Quin és el número de la sort?
1: Va, avui encerto. És el número 7!
0: No!
1: Joder! El 4!
0: No!
1: Vamos, el 3!
0: No!
1: Dame un 1!
0: No!
1: Dame un 12!
0: No!
1: És el 10!
0: És el 6!
1: Joder!
3: Consulta si n'ha resultat guanyador
1: el teu venedor.
3: A Juegos 11
1: Pune,
3: o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Demà divendres i demà no hi ha programa!
1: Vámonos, venga, venga, venga, venga, bé!
0: Però dissabte sí.
1: No, me cago en la puta madre que me... No.
0: Però demà no hi ha programa!
1: Bien, ara estem contents.
0: Però dissabte sí.
1: Ara no tan contents. La verdad es que ya no tanto como antes. Antes sí, ahora ya no.
0: Però demà no hi ha programa.
1: Ara estic content, ara estem contents, fantàstic.
0: No, dissabte sí.
1: No, però si ja no, clar, si ja no estem tant, no, al final no, clar. No és el mateix.
0: Ei! Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel, adéu, xavales.
0: Adéu.

0: passen coses com aquesta.
1: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
2: Zero.
3: No sé, no sé.
1: Bueno. Ah, ets romanès.
2: És romano?
3: Cubano.
1: Ah, cubano. Ah, vale, vale. Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Us truco tornant de l'aeroport. Torno d'Ibiza just i estic aquí al cotxe amb la meva parella i la meva cunyada.
2: I ho heu fet a Ibiza, a festa?
1: Home, una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
2: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
3: Déu meu.
4: Clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza. Clar, tot
0: a tu, què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.